0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mal malic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La casa dels 9 hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és: per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquells que el que feien era posar pedaços, no?, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fils, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no?, d'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no?, doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no?, que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no?, o d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixies com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, 3 llibres, tota la resta, no? Jo us convido, bé, A mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. I ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no? que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no? De les parròquies, no? Llevat d'aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I a més parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels orgues que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, a la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fan d'altres, però el que està destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no? Perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que et costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'una olla a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, però si això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo, quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volien fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin de la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia la Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, la Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina, i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida, del Lérida Balompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça. Sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola. Amb... Sí. Que estan tan bones.
2: Que són tan bones. Tan bones.
3: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes. Clar, a l'època, què dirien els d'ara? Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has posat fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí, sí.
3: Aquest era en Sami.
2: Era en Sami. En Sami doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no?, entre nostàlgia, records familiars, el Barça, Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions, fins i tot, per descobrir.
2: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a La casa dels nou hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està també tan de moda.
3: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, eh? Però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre. Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, L'Etere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
2: Ah, sí. No, em pensava que l'havies de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els no hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa, que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porte, clar, el cognom López.
3: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè el record,
2: sí,
3: a vegades...
2: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels no hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una edat així, doncs o bé te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I jo amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol, aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses, i ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
3: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo no dic que puc fer. Sí, Marta, bueno, és que ja no cal dir res més, perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens farà riure. D'altres reflexionarem.
1: i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir, a entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Alòs, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura.

0: seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Mario Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal, entès, què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig.
1: Home, n'hi passen moltes, el llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: Tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sempre. Sí, aquí el lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès, i per tant, en aquest primer, mor en accident la pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada.

0: Ara és el primer que passa, no? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avança linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'alba es fa gran, però com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és que és un gran exercici literari.
0: Va ser la troballa, va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur, perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etc. No? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada, i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la Digna Pena i per què és com és. I això realment ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entre mig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè en certa mesura les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí, ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
0: Sempre hi ha un punt de
1: sempre
0: dir...
1: queda un fil, clar, i tu el vas posant. Encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
0: Sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
0: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici, és un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, Jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
0: L'avi o
1: l'avi. Això ho haig de dir, perquè avi és molt bonic.
0: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquiró, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
0: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu,
1: Rius molt, per això t'ho dic.
0: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... Íntimo històrica, no?
0: Podríem fer un sexe a distància.
1: Bueno,
0: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però, no vull riure, en fi, no vull riure.
0: Però sí. Sí, i juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà, i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sí que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
0: sí.
1: Perquè, pobre Moni, Sí, escolta, el proper personatge que li posis, Mònica, sisplau. Sí,
0: que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí, més bonica,
0: sí,
1: Màrius.
0: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
0: sí,
1: que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
0: Sí, a veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la ara. I escolta, ara. Vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
0: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi, sí, que vam fer l'any passat, sí, i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
0: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem, sí, i ho fas amb totes les teves novel·les.
0: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que això de la digna pena que parlava abans és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora que era gran i als anys 80 i per tant espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig... de Conxita Costas sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costas Mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada el jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, amb ella.
0: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una... aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
0: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
0: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa tot. I llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
0: I pam.
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem, perquè això ho ha de discutir. Perquè si ho expliquem tot,
0: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
0: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
0: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social, acabar sent, que et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc
1: que
0: jo
1: tenim
0: ara
1: aquí.
0: A la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom sí. Escriu, tothom és contertulià, tothom sí. Sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
0: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que dius, escolti, però no podia fer-se una foto només, i...
1: no.
0: Però fa un llibre, no?
1: El llibre.
0: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto del Maserati, en canvi no. Pot fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
0: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis això.
0: És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
0: Ah, això mateix. Gràcies.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, a més del resum del ple municipal d'aquest dijous i amb les valoracions dels diferents partits polítics presents en el plenari municipal. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem. El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat a concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regions i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea de territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització tramitació permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se regidoria de participació ciutadana i transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
2: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
1: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
3: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca, això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
1: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
4: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la Audiencia Ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros este nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
5: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad. Y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública como hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
1: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
6: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros es destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
1: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
7: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. 1, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, Hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
1: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
1: Anem amb d'altres qüestions. Ja es poden sol·licitar les ajudes per a material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
10: Les famílies de Sant Andreu de la Barca ja poden sol·licitar les ajudes municipals de material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol corresponent al curs vinent. Les convocatòries estan obertes fins al 17 de juliol i formen part del programa municipal de suport a la infància, que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha anunciat la posada en marxa d'aquestes convocatòries.
11: Activem aquestes dues línies que seran obertes fins al 17 de juliol. I una, com has dit tu, és la línia 1 d'ajuts per material escolar i després la línia 4, que és ajuts al menjador per a escoles Bressol.
10: En concret, la línia 1 és d'ajuts per material escolar. Per qui està adreçat i com s'ha de sol·licitar?
11: Doncs, bueno, com la línia 1, aquesta de material escolar, és per infants i joves des de 3 fins a 16 anys, o sigui, des d'ahir 3 fins a quart de l'ESO, i es pot fer com els canals habituals, que són per online i o bé per presencials presentant una instància, i es pot fer, ja ho he dit, o si no sabem com hem de fer, podem venir aquí i preguntar a l'Ajuntament, i si no tenim els accessos, busquem línia o a l'Ajuntament i ens surt el formulari per fer.
10: Després està la línia 4 d'ajuts de menjador per a escola Bressol. A qui està destinada i qui té com a finalitat?
11: Bueno, el que té està destinada a infants des de I0, I1 i I2, és a dir, entre 0 i 2 anys, i està destinat a doncs, tots aquells infants petitons i petitones de la nostra ciutat doncs, que van a l'escola Bressol i que per conciliació familiar necessiten fer l'ús del menjador.
10: Per acabar, m'agradaria saber quantes famílies van gaudir d'aquestes ajudes l'any passat i per això es torna a repetir aquestes ajudes.
11: Doncs en conjunt de les dues línies vam arribar aproximadament unes 400 famílies. Dir-vos que la línia 1 doncs, té uns 47.000 euros de dotació, que és la de material, i la línia 2 del menjador doncs, té una dotació de 22.000 euros.
10: Bueno, per acabar, per què és important aquestes ajudes, donar-les, sobretot, i que any rere any les famílies de Sant Andreu de la Barca puguin tenir aquesta ajuda de serveis socials?
11: Doncs el que volem és garantir que cap infant quedi enrere per motius econòmics, perquè bueno, aquest ha de ser és el nostre objectiu, doncs, arribar a tots aquells que ho necessitin i que no sigui el criteri econòmic que els hi falti per poder arribar. Vull dir que tots els infants del nostre municipi han de tenir el material, han de tenir els llibres, i tots aquells infants petitons i petitones que necessiten el menjador, doncs si per criteri econòmic no arriben, doncs també puguin tenir aquest ajut.
10: Les famílies ja poden presentar-se a les dues convocatòries, que estaran disponibles fins al 17 de juliol.
1: Novetats a les piscines de Can Salvi. A partir d'aquest dissabte comptarà amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local de Sant Andreu de la Barca durant les hores d'obertura. Així ho ha comunicat el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
10: Can Salvi reforçarà la seguretat de les piscines d'estiu amb un servei de vigilància. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat dia 6 de juny s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que han generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Davant d'aquests fets, a partir del dissabte 27 de juny, les instal·lacions comptaran amb un vigilant de seguretat durant totes les hores d'obertura. Segons el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, l'objectiu de la mesura és garantir la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
12: Demà, justament, demà dissabte 27 de juny, entrarà en funcionament un servei de vigilància i de seguretat aquí a les piscines d'estiu de Can Salvi. Comptarà, llavors, aquesta instal·lació de la piscina de Can Salvi amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les hores d'obertura de la piscina. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat 6 de juny s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que ha generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Llavors aquí l'Ajuntament ha reaccionat i posa en funcionament aquest servei de vigilància i de seguretat. Davant dels fets que han passat darrerament, a partir d'aquest 27, repeteixo, les piscines comptaran amb el vigilant de seguretat totes les hores i l'objectiu de la mesura és garantir justament la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
10: A partir d'ara serà obligatori accedir, o sigui, identificar-se per accedir a les piscines. Per què s'ha adoptat aquesta mesura i com funcionarà la pràctica?
12: Efectivament, les persones hauran d'entrar amb identificació, ja sigui el carnet de temporada o també mitjançant el DNI o el document acreditatiu amb la fotografia. D'aquesta manera tindrem una traçabilitat més clara sobre les persones que entren i prèviament identificades, i si passés qualsevol circumstància, doncs podrem identificar aquestes persones amb més rapidesa, no?
10: En aquest sentit, com serà la coordinació entre el vigilant de seguretat, el personal de piscines, la policia local, en el cas que es produeixi una possible incidència?
12: Doncs, com bé dius, s'ha elaborat un protocol d'actuació amb l'Ajuntament, amb la policia local, per quan calgui la seva presència a aquestes piscines, i d'aquesta manera triangular entre el personal que hi ha la instal·lació, la policia i el vigilant de seguretat per fer que l'operatiu sigui més àgil i més efectiu.
10: Les sancions, anuncieu sancions que poden arribar fins a 3.000 euros i fins i tot no es descarten accions penals. En quins casos s'aplicaran aquestes mesures? Per què s'han decidit?
12: Com bé dius, les sancions que s'aplicaran a comportaments incívics seran les que s'estipulen en el reglament d'ús dels equipaments esportius i, si és el cas, també s'aplicaria l'ordenança de civisme amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros. No es descarta la presentació de demandes penals contra les persones que puguin realitzar accions que vagin en contra de la seguretat i salut de les persones usuàries a les piscines d'estiu. El que volem transmetre és deixar clar que qualsevol comportament incívic o manca de respecte amb altres usuaris o usuàries de la piscina tindrà conseqüències.
10: La presència d'aquest vigilant és una mesura excepcional per aquest estiu? Es planteja que es pugui mantenir en futures temporades o que s'allargui durant la tardor i l'hivern?
12: De moment respon a aquesta demanda de la ciutadania durant aquest any, aquesta temporada, el que resta de temporada, i no descartem que en successives temporades també implementem aquesta mesura.
10: Per acabar, quin missatge li agradaria traslladar a la gran majoria d'usuaris que fan un ús correcte de les piscines i que s'han vist afectats per aquestes situacions i que ara podran gaudir d'un vigilant de seguretat?
12: Que estiguin tranquil·les i tranquils, que vinguin a gaudir d'aquesta instal·lació magnífica que tenim a Sant Andreu de la Barca, de les piscines municipals, que ajudin també, no?, amb l'exemple del gaudi d'aquesta instal·lació amb la resta d'usuaris, i al final és una feina d'equip, com hem dit moltes vegades. Això depèn de totes i tots, que tots puguem gaudir tranquil·lament en respecte amb les altres persones que hi són a la instal·lació, a la piscina, perquè tothom pugui gaudir d'una forma pacífica, d'una forma tranquil·la a aquesta piscina.
10: A partir d'aquest dissabte 27 de juny, les piscines municipals de Can Salvi comptaran amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les seves hores d'obertura.
1: Aquesta setmana s'han presentat les activitats del Festiu 2026, amb diferents activitats que es realitzaran en barris i també en carrers de la ciutat.

0: Torna una i més al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
3: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
3: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert del setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, serà una pel·lícula molt xula. Es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de... els vikings i els dracs, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
3: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 10:15 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 10:15, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Malas Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros;

0: tobogan espectacular, els que veu disfrutar-lo també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir, són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
1: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda, tindrem sardanes.
0: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
1: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin i a partir de les 10 doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
1: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
0: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
1: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
0: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
1: I un festiu refrescant, eh?
0: Com, exacte.
1: Ja, com que, tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
0: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
1: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
0: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I a motiu del Dia de l'Orgull LGTBI, a Ràdio Sant Andreu hem realitzat un programa especial, un programa que emetíem aquest dilluns i que eren protagonistes dos dels futbolistes de l'equip de Genuïns de Sant Andreu de la Barca. També ens ha acompanyat el seu entrenador i també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa, en aquesta ocasió, amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip del Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
1: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
4: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+.

0: sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
1: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López, el Frank. Són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad tengo la suerte de estar 4 años con ellos. Seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal, ¿eh?
1: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque realmente que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales, todos, y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente, y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
1: Son equipos mixtos.
2: Sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
1: ¿Cómo es la competición? O podemos decir que aquí no hay una competición.
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos, que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, ya se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro. No lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
1: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
1: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
1: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
1: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
1: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
1: Tu jugues de davanter.
3: Sí.
1: M'han dit que marques molts gols.
3: Sí.
1: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
1: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
1: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
1: Ostres, llavors n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i a més que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
1: Damaris, déu-n'hi-do, no?
0: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
1: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
1: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca doncs, per buscar una nova experiència i sobretot per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque claro, es que en el anterior equipo es que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabábamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
1: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
1: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, bueno, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
1: L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Una entrevista, un reportatge realitzat a motiu del Dia de l'Orgull, que és el dia 28 de juny i que a Sant Andreu de la Barca s'estan realitzant aquest mes de juny diferents activitats, activitats que finalitzaran concretament el dia 4 de juliol en l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. I des d'aquest dijous es pot veure a la Biblioteca Aigües Toses una exposició interessant.
5: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
6: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
5: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no? Jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaré?
6: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
5: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
6: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana, o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
5: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
6: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
5: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
6: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
5: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
6: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
7: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
8: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues em van decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims Orgulls per a fer els cartells i les samarretes i i això.
5: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
8: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital. I
5: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
8: Sí, a veure, en esta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a, pues, tant a racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i van fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull enmig.
5: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
8: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Aquestes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
5: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'enitges una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
8: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaren i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament és el símbol de l'Orgull.
5: La perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llenç?
8: Esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
5: Però sembla que sigui pintada.
8: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè venen els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
5: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
8: Sí.
5: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
8: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que seguirà la Mona Lisa del Baix Llobregat.
5: Deixant de banda les seves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
8: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, s'acaba davant, aquí aquesta més gràfica, que és una xica d'aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
7: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
9: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
10: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
11: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

Tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i bé, i a més a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical, va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers com el jazz i van aparèixer el rock and roll i el pop influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres precisament els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora. Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat, és la Maggie.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.

A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demaneu que us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

És la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: són Fotheringay, una sessió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock, un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte. És aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Com cada mes, a Ràdio Sant Andreu conversem amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, per analitzar l'actualitat municipal en aquesta ocasió, però volem posar el focus en els 3 anys de transcorreguts des de la seva investidura i dels grans reptes i projectes que marcaran l'últim any de legislatura. Ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu l'alcalde Marc Giribet. Molt bon dia, alcalde.
1: Molt bon dia.
0: Fa 3 anys que va ser investit alcalde de Sant Andreu de la Barca. Com recorda aquell dia i quines sensacions tenia davant del repte que assumia llavors?
1: Doncs recordo que va ser un dia estrany, perquè va ser un dia on estaven passant coses molt importants a la ciutat, on jo formava part d'aquestes coses, entre responsabilitat, diguéssim, també nerviosisme, no saber el que esdevendria, i per tant, bueno, un cúmul de sensacions que van ser molt bonic de viure, i sobretot veure la felicitat i l'alegria de tants veïns i veïnes, dels meus amics, de la meva família, de gent que estimo i aprecio molt, i la veritat és que va ser un dia molt especial i molt intens.
0: 3 anys després, quina valoració en fa del camí recorregut? Quin és el balanç polític, institucional i també personal d'aquest període?
1: Començo pel final. En aquests 3 anys, a nivell personal, doncs, a la meva vida han canviat moltes coses. Vaig perdre mon pare, vaig tenir el meu primer fill, i evidentment, doncs, ha estat un cúmul d'emocions entre tristes i felices que hem anat gestionant conjuntament amb la responsabilitat, doncs, de dirigir la ciutat. I en aquest sentit, en el qual en el sentit de la gestió, doncs em sento molt orgullós de la feina feta, molt orgullós de la implicació de tot l'equip del govern municipal, que s'han implicat des del primer a l'últim en liderar aquests projectes transformadors, aquesta gestió del dia a dia, que és importantíssima. I a més, jo penso que li han donat la volta en aquesta decadència que Sant Andreu potser en els darrers 10 anys va entrar, i jo crec que ara Sant Andreu és una ciutat dinàmica, és una ciutat que genera il·lusió, és una ciutat que té un propòsit, i per tant crec que entre la gestió del dia a dia i també la d'ambicionar la ciutat cap a un futur millor, penso que ens podem sentir totes i tots, perquè no és només una feina que he fet jo o ha fet el meu equip, sinó que tota la ciutat, la societat cultural, la societat civil, la societat esportiva, doncs s'ha bolcat, i crec que és una feina d'equip, però no només del nostre, sinó de tota la ciutat, haver tirat endavant la ciutat i l'orgull també de la ciutat, que ho dèiem molt a l'inici de mandat, no? Generem orgull, generem que la gent se senti amb un sentiment de pertinença, d'identitat, que és molt important.
0: Quins objectius que es van marcar a l'inici del mandat considera que s'han complert i quins encara estan pendents?
1: Que vagi per endavant, que una ciutat no te l'acabes mai. Que vagi per endavant, que una ciutat sempre tindrà necessitats a atendre, no? Ja seran passades, noves o futures, però sempre hi haurà necessitats a les quals l'Ajuntament, el conjunt de la ciutat, haurà de fer front. Per tant, en aquí, objectius que jo crec que estem complint i que, per tant, són objectius que ens vàrem comprometre i estem arribant, diguéssim, a les cotes que esperàvem, millorables encara, però que estem en la bona tendència, doncs tot el que té a veure amb la reparació de voreres, tot el que té a veure amb el manteniment de la ciutat, amb la neteja de la ciutat, amb la seguretat de la ciutat, el que té a veure també amb la transformació d'aquest gris en aquest verd, també em sento molt orgullós del fet d'haver recuperat les zones verdes de la ciutat, de continuar millorant en la gestió d'aquestes zones verdes, de la plantació d'arbres, no?, d'aquesta transformació del gris en verd, doncs em sento molt orgullós. I a més em sento molt orgullós també del rumb, del nord que hem marcat enfocant, dirigint la ciutat cap al segle XXI, és a dir, l'actualització que Sant Andreu necessitava, no? Una ciutat pensada, construïda, expandida en el segle passat, i doncs que ara doncs adaptem, preparem, transformem en el segle actual i en les necessitats actuals. I jo crec que aquest és una de les qüestions que em sento més orgullós, perquè a part de gestionar el dia a dia, a part de posar o intentar posar el més aviat possible la ciutat al dia, estem pensant la ciutat del futur, perquè no volem que Sant Andreu a la Barca perdi cap oportunitat.
0: Quan només queda un any per acabar aquesta legislatura, quin és el principal repte que es fixa de cara als propers mesos?
1: continuar intensament cuidant el que és la via pública, el manteniment, els equipaments municipals, la neteja, la seguretat, la jardineria de la nostra ciutat. Això és importantíssim perquè penso que la resta hem arribat allà on volíem arribar. Tenim un pla educatiu d'entorn que és transversal, que abraça a, diguéssim, a molts àmbits. Tenim un dinamisme econòmic que això es trasllada en ocupació en els màxims històrics, és a dir, amb les millors dades de la història a Sant Andreu de la Barca, i per tant en aquest sentit penso que això ho hem fet bé, que com deia, a la ciutat encara li queden moltes coses per fer, però això són coses de futur, perquè el dia a dia està ben atès, el dia a dia està ben organitzat, el dia a dia ens permet que si el tenim endreçat puguem mirar en aquesta ciutat que ha de venir, i la que ha de venir són en la pròxima dècada, sobretot, però sobretot també no perdre la mirada que el 2050 també la ciutat ha de tenir una projecció, ha de tenir una ambició, ha de tenir un propòsit per arribar amb les màximes condicions i, evidentment, donant resposta a les necessitats que creiem que aquest nou espai temporal reclamarà.
0: Coincidint amb aquests tres anys des de que va ser investit alcalde, va fer una conferència a la Biblioteca Aigüestoses, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur, on va afirmar que el desenvolupament de la ciutat passa per teixir aliances amb d'altres administracions. En quin punt es troben actualment aquestes relacions, per exemple, amb l'àrea metropolitana, amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona?
1: No podem fer res sols. No perquè Sant Andreu no sigui prou important, no perquè Sant Andreu no tingui el pes que té en l'àrea metropolitana. És perquè amb més aliances, de la mà de moltes més gent i moltes més administracions, i amb el consens ampli, és quan s'aconsegueix transformar, quan s'aconsegueix accelerar aquests grans canvis. Per tant, Sant Andreu de la Barca, penso que en els darrers anys ha fet una feina de posicionament polític, de posicionament institucional vers l'àrea metropolitana. El seu alcalde, jo mateix, sóc un dels vicepresidents de l'àrea metropolitana, per tant, estic en el nucli on es prenen les decisions, en el nucli on es treballen els grans projectes de la regió metropolitana. Per tant, Sant Andreu de la Barca té veu i vot, i una veu i una vot i un vot important en aquest àmbit. Crec que hem demostrat que amb la Diputació de Barcelona tenim un vincle, un feedback, unes bones relacions que han ajudat a poder rebre moltes subvencions que venien directament amb projectes estratègics que Sant Andreu de la Barca ha volgut liderar, i que evidentment la Diputació sempre ens ha fet costat, sempre ens ha ajudat. Per tant, una altra bona aliança que Sant Andreu ha anat teixint en aquests tres anys, i sobretot també amb la Generalitat de Catalunya. Jo crec que, tot i que hi ha hagut diferents colors polítics en aquest mandat, Sant Andreu de la Barca sempre ha estat un municipi escoltat, sempre ha estat un municipi propositiu, lleial, important. Jo crec que de la meva boca mai han sortit paraules de retret cap a aquestes administracions. Això és un primer pas de cuidar les relacions. En el passat no sempre ha estat així, però penso que el millor camí, governi qui governi, és que Sant Andreu es pugui portar bé, que Sant Andreu tingui pes decisiu també en les decisions que es poden prendre a la regió, a la província o en el conjunt del país, i això és importantíssim. I jo crec que fins i tot hem tingut bones relacions amb l'estat espanyol. Hem dit, ens hem reunit amb uns secretaris d'estat, ens han visitat ministres aquí a Sant Andreu de la Barca. Per tant, crec que Sant Andreu de la Barca està en una bona posició. Sant Andreu de la Barca té bons elements per expandir aquestes relacions i aliances. Jo crec que aquesta és una feina de formigueta que des de l'equip de govern hem anat fent i que ens la creiem. Creiem que aquí no s'ha de fer política, aquí s'ha de fer gestió, gestió i gestió. I les relacions es treballen amb gestió, amb confiança, amb lleialtat, i això és el que hem fet en aquests darrers tres anys.
0: Vostè defensa que Sant Andreu de la Barca ha d'alinear la seva estratègia a les polítiques metropolitanes. Què significa això a la pràctica per als veïns i veïnes de la ciutat?
1: L'àrea metropolitana és una de les regions més admirades i més estudiades del món. L'àrea metropolitana és una d'aquestes regions que surt fora del territori estatal i explica la seva organització. Per tant, l'àrea metropolitana té un coneixement en el que és la gestió, sobretot la gestió de l'àmbit municipal, grandiós enorme, crec que dels principals del país. No hi ha cap institució que millor gestió municipalista fa que no sigui l'àrea metropolitana, i no només de l'Estat, sinó de les principals conurbacions o metròpolis del món. I per tant, n'hem d'aprendre molt de l'àrea i ens hem d'emmirallar en aquesta gestió eficient i en estàndards de qualitat altíssima. I això és el que vull replicar a Sant Andreu de la Barca. I Sant Andreu de la Barca, com deia, no pot ser una gàlia de res. Sant Andreu de la Barca forma part d'aquesta trama i d'aquesta regió metropolitana. I Sant Andreu de la Barca ha de contribuir a millorar aquesta regió, ha d'emmirallar-se amb les ciutats capdavanteres, com pot ser Barcelona, com pot ser Montgat, com pot ser Cerdanyola o Sant Cugat, o com també pot ser Cornellà. Es fan coses molt ben fetes a moltes ciutats. Per tant, crec que hem d'intentar aprendre, conèixer molt més què es fan a altres ciutats per exportar els casos d'èxit a Sant Andreu de la Barca. Per tant, no ens podem deslligar d'aquests territoris. No hi podem viure d'esquenes. Potser, com fa uns anys, uns molts anys enrere, Sant Andreu creixia, però no creixia mirant al mar, mirant a Barcelona, mirant a l'àrea metropolitana. Per tant, crec que podem aprendre d'aquest camí transcorregut d'aquestes ciutats punteres per nosaltres també posar-nos al mateix nivell, que penso que hi som, però que vindran reptes de futur, que això és el que he explicat a la conferència, venen reptes de futur, i per tant ens hem de seguir emmirallant en aquestes ciutats que també preveuen, visualitzen, planifiquen aquest futur per estar, diguéssim, a la mateixa alçada que elles.
0: Precisament en aquesta conferència vostè defensava dos conceptes, la proximitat i la resiliència com a eixos del futur de la ciutat. Què vol dir exactament i com es tradueix en polítiques municipals? Perquè també va parlar d'un concepte, la ciutat dels 30 minuts, abans eren dels 15, ara són dels 30 minuts. Explica'ns una mica el concepte aquest i també què concepte de proximitat i també de resiliència.
1: Intentaré ser molt comunicador en aquest sentit i també molt curt. Començo per la resiliència. En el segle XX, la ciutat va expandir-se, va créixer, va donar resposta a l'activitat industrial i, per tant, a la necessitat d'incrementar el número d'habitatges, créixer en població. Fins ara, o fins a dia d'avui, el territori de Sant Andreu de la Barca està gairebé urbanitzat en un percentatge altíssim, arribant a cotes del 90% i escaig. D'acord? Quina és ara la resiliència de la ciutat? Quina és ara la nova estratègia d'adaptar aquesta ciutat? És en poder-nos reconfigurar com a ciutat, remodelar, reutilitzar, per fer-nos resilients a les noves necessitats, com per exemple les crisis econòmiques, com per exemple l'emergència habitacional, com per exemple la crisi climàtica. Les ciutats del segle XX no estaven adaptades a aquestes necessitats, van créixer, créixer i créixer, i en el cas de Sant Andreu hem de fer un nou pacte. No tenim terreny per créixer, hem de reutilitzar. Reutilitzar usos, reutilitzar habitatges, reformar i rehabilitar habitatges, hem d'adaptar els nostres carrers, les nostres places, a que siguin molt més verdes, que lluitin contra l'efecte i la calor, que els nostres ciutadans no es quedin a casa perquè no poden sortir al carrer, tot el contrari, que el carrer sigui un element de confort tèrmic perquè la nostra ciutat pugui viure, i sobretot adaptar també el motor econòmic, ja no és el mateix el motor econòmic del segle passat, dels anys 90, principis del 2000, el motor econòmic actual. Hi ha feines que no existien fa 20, 30 anys, i ara sí. I Sant Andreu no es pot quedar enrere. Per tant, hem de fer la ciutat més resilient a aquests canvis. I què vol dir la proximitat? Què vol dir la ciutat dels 15 minuts al territori dels 30 minuts? Que hem d'intentar ser molt més sostenibles. Hem d'intentar que la nostra vida no passi a una hora de casa nostra, a una hora d'allà on tinc els vincles familiars socials, a una hora d'on està el teixit associatiu que em dona suport com a ciutat, o a una hora d'on els nostres fills treballen, estudien, es formen i són. Per tant, hem d'intentar, amb aquest canvi de reestructuració, amb aquesta reconfiguració en la pròxima dècada de la ciutat, poder oferir treballs, vida, serveis públics, tot en un màxim de 30 minuts. Serem molt més eficients, serem molt més respectuosos i, sobretot, Guanyarem qualitat de vida. Guanyarem temps, que és l'únic que les persones perdem al llarg dels anys, que és el temps. Més temps per nosaltres vol dir més temps per fer consum local, més temps per participar a les entitats locals, més temps per estar amb la família, més temps per fer participació ciutadana real, més temps per voler iniciar nous projectes empresarials. Per tant, el temps és or i el temps també l'hem de cuidar.
0: De l'habitatge també és una qüestió que n'hem parlat a moltes de les entrevistes doncs que hem realitzat a més aquí a Ràdio Sant Andreu. De fet, a la conferència presentava un projecte que era el nou barri, el Pla d'Aigües Toses, amb més de 600 habitatges previstos. Expliqui'ns aquest projecte que ja va anunciar en aquesta conferència que va realitzar la Biblioteca Aigües Toses.
1: Jo crec que els veïns i veïnes que algun cop m'han sentit parlar a les assemblees de barri, que és un d'aquests espais de proximitat ciutadana que hem creat i que crec que funcionen molt bé, en més d'una ocasió he explicat. El nostre equip de govern té un projecte per fer una ampliació de la ciutat, en el que és la seva trama urbana, de poder construir un nou barri i, per tant, poder oferir més habitatges als fills i filles de Sant Andreu de la Barca que ara mateix no tenen la possibilitat de poder-se quedar per el cost d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. I, per tant, el que busquem és la construcció de nous habitatges. En aquest sentit, la primera projecció, tot i que l'hem d'anar afinant, i això ho anirem fent en els pròxims mesos, és de 600 nous habitatges a la ciutat. Jo crec que serà una de les construccions que tenen a veure amb l'habitatge més grans de les darreres dècades. D'acord? En aquesta visió que explicava abans de la ciutat que s'expandeix, amb la ciutat que es reconfigura, doncs perquè tothom en sigui conscient, estem reconfigurant uns espais que actualment són solars abandonats o són un carrer de naus industrials, reconfigurem els usos per poder oferir més habitatge a la nostra ciutat. I per tant, aquest nou barri, que es comprèn entre el carrer que ve del centre comercial Atrium fins al límit que té la parcel·la dels laboratoris del Mirall i des de les vies del tren de ferrocarrils fins a la carretera nacional. Això ve a ser el carrer Camp Llarg, que actualment és l'únic en aquesta parcel·la que està urbanitzat. Per tant, en aquest sentit, Sant Andreu de la Barca té un pla a mig llarg termini que és la construcció d'aquest nou barri i crec que amb la construcció d'aquest nou barri completarem la trama urbana que Sant Andreu de la Barca necessita per poder donar resposta a les necessitats actuals i també per intervenir, amb la manera de creació, intervenir al mercat de l'habitatge, que és incorporant més oferta pública, una part d'ella, en el mercat d'habitatge de la nostra ciutat.
0: Estem parlant de més de 600 habitatges, que són els que estan previstos en aquest projecte.
1: En la primera projecció són 600, acabarem de curar i de jugar amb els volums dels diferents edificis per si es poden incorporar alguns més. Però com a mínim sortim amb la xifra de 600. Per tant, la xifra, si es modifica, és a l'alça, no serà mai a la baixa.
0: La renovació del Parc de la Solana, el Parc Central, forma part d'una estratègia més àmplia de transformació urbana. Vostè ha comentat en alguna ocasió el que s'anomena, o ha anomenat l'Eix Verd, que connecti la muntanya amb el riu. Són projectes, per exemple, el de la Parc de la Solana. La remodelació ja està començant.
1: Exacte. És a dir, jo a la conferència ho vaig explicar com si fos una brújula. La brújula marca el nord. Per arribar al nord hi ha molts camins, però hi ha un objectiu, hi ha un propòsit, hi ha una ambició, que és portar la ciutat a la ciutat del segle XXI, per tant, actualitzada. Què vol dir actualitzada en entorn urbà? Vol dir que tenim paviments durs, paviments que retenen molta calor, paviments que no permeten que l'aigua filtri per poder seguir alimentant i regant tota la infraestructura verda que té la ciutat, i per tant el que estem fent és una adaptació d'aquestes infraestructures, diguéssim, de trànsit, de carrers, d'avingudes, de places, a infraestructures molt més resilients amb el canvi climàtic. I per tant, tot té una estratègia, tot té una planificació. el Parc Central, el Parc de la Solana, a l'Eix Verd, la plaça Federico García Lorca, en les seves remodelacions es converteixen en refugis climàtics, es converteixen en espais on el verd guanya protagonisme i on les zones d'usos es reconfiguren amb les necessitats actuals. Zones d'esport, zones infantils, grans àgores de trobada, grans espais de trobada, espais que han de ser, diguéssim, versàtils per l'ús de les diferents activitats que es fan al carrer, que es fan a la via pública, no? I, per tant, tot va amb aquesta estratègia de grans zones verdes, equipaments, diguéssim, molt versàtils i que segueixen aquesta, diguéssim, estratègia de transformar el gris en verd o, com a mínim, posar molt més verd del que hi ha actualment.
0: Un dels objectius és reforçar el comerç de proximitat. En aquest sentit, es planteja un nou mercat municipal i, a més, un projecte pel que fa a l'ocupació i l'emprenedoria, que ha destacat el projecte de la Fona, el polígon nord-est. Aquest projecte de la Fona, en què consisteix, i també aquest nou mercat municipal?
1: El nou mercat municipal, més que nou, és una reforma del mercat, de l'espai existent, que el fem completament nou. Aquest mercat és una concessió administrativa que farà gairebé 50 anys, queden només pocs anys per exaurir aquesta concessió i, per tant, considerem que amb l'estat que es troba actualment és una de les infraestructures capdals a la nostra ciutat que hem d'actualitzar. De la mateixa manera que vam explicar que l'ambulatori, que el CAP de Sant Andreu de la Barca tenia més de 35 anys i que l'havíem d'actualitzar, que la biblioteca municipal tenia 30 anys i que l'havíem d'actualitzar, doncs un altre element que té molts anys, en aquest cas més de 40 i l'hem d'actualitzar, és el mercat municipal. I, per tant, nosaltres, en aquesta brújula de Mercada Nord, en aquest projecte d'actualitzar la ciutat cap al segle XXI, passa també per remodelar el mercat existent, el mercat de queviures, el mercat municipal, el volem, diguéssim, actualitzar. I és un dels nostres grans projectes a curt i llarg termini. D'acord? Però volem que això no passi molts anys perquè el mercat jo crec que és una evidència i així m'ho han fet arribar molts veïns i veïnes i jo també, evidentment, ho he vist i ho he parlat amb els paradistes, el mercat necessita, diguéssim, aquesta reforma. I per altra banda està la Fona. Què és la Fona? La Fona és un element, és una punta de llança per aquesta reconfiguració de la ciutat en l'àmbit de la promoció econòmica. És un nou element que ens ha d'ajudar a actualitzar. Això que deia que hi ha feines que fa 20 anys no existien i ara sí, la Fona ha de ser, per exemple, la casa de moltes d'aquestes feines. Ha de ser la punta de llança de l'actualització dels nostres polígons, de l'actualització de l'activitat econòmica que es porta a terme en els nostres polígons. I això ha d'anar amb un objectiu molt clar, és actualitzar els llocs de feina, actualitzar els llocs i, per tant, crear ocupació i ocupació ben remunerada. És a dir, nous perfils professionals actualitzats i ben remunerats. I això és el que busca actualment la Fona. La Fona és un espai que empreses podran llogar a sales per unitat, per portar les seves unitats de desenvolupament de producte, desenvolupament de negoci, les seves oficines tècniques. Per tant, és un espai que actualment Sant Andreu no té. És un espai que, diguéssim, s'assimila molt al The Factory que existeix a la zona franca. Per tant, el que busquem precisament és que Sant Andreu a la Barca aixequi el dit en aquesta regió metropolitana i digui, jo tinc un espai punter, com té Cerdanyola amb el Sincrotró, com té la zona franca, és a dir, Barcelona, amb el The Factory. No? Per tant, això no és un espai de coworking. Això va molt més enllà d'un espai de coworking i és també un espai de serveis al polígon industrial.
0: Per tant, estem parlant d'un projecte molt ambiciós.
1: És un projecte molt ambiciós, és un projecte que estem treballant amb moltes administracions i també amb el sector privat. Per tant, és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió i és un projecte també que acabarà d'abraçar el creixement de la ciutat en quant a ubicació. Per tant, estem molt il·lusionats i també és un projecte a mig i llarg termini.
0: Parlem d'esports. Ja es va presentar fa uns dies la nova pista d'atletisme, el projecte de la nova pista d'atletisme amb un pressupost superior als 2 milions d'euros. També es preveu l'ampliació de l'11 i del poliesportiu del Josep Pla. Vull dir, en el terreny esportiu, aquests són els projectes més significatius.
1: Exacte. És a dir, seguim actualitzant o com a mínim tenim planificat, tenim l'ambició, tenim el propòsit també de seguir actualitzant el que són els equipaments esportius de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que és una evidència i com que tinc la sort o també la dèria de poder parlar amb molts veïns i veïnes, és el que em fan arribar. El pavelló 11 de setembre s'ha de millorar, el pavelló Josep Pla ha d'acabar sent un pavelló com pertoca, el complex l'11 requereix d'inversions d'ampliació perquè, diguéssim, tenim una població, tenim una societat molt activa en quant a nivells de salut, d'esport, i per tant necessitem aquests espais. I en aquest sentit jo crec que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i per tant la ciutadania s'ha de sentir tranquil·la que té el pla, té la programació, té la prioritat també d'invertir en aquests àmbits. Per donar resposta a l'esport de salut, que molts veïns i veïnes, cada cop més de 5.500 abonats a les instal·lacions esportives municipals practiquen, també els que no estan abonats també utilitzen aquestes instal·lacions esportives, però a més totes les entitats que mobilitzen milers i milers de nens, joves, infància i mitjana edat per, diguéssim, practicar esport. I el que està fent l'Ajuntament és planificar que aquest creixement que de persones que volen, diguéssim, practicar esport ho puguin fer en qualitat i en equipaments del segle XXI. I és el que estem fent tant amb la pista d'atletisme, amb l'ampliació de l'11 i la reforma del poliesportiu 11 de setembre i el del Josep Pla. Per tant, és una actuació global i completa. Repeteixo, això és mirada de futur, això és planificació, això és la ciutat que volem veure d'aquí a 10 anys. Per tant, és importantíssim que la llavor germini ara. Si germina ara, podrem tenir tota aquesta actualització, tota aquesta ciutat del futur.
0: En aquest concepte de ciutat del segle XXI, que vostè ha utilitzat en diverses ocasions, també s'ha presentat projectes com el projecte de la Biblioteca Aigüestoses, que afrontarà una reforma integral després...

0: construcció. I després tindríem al costat de l'escola Bressol de la Quimeta, s'ubicarà el nou CAP.
1: Per tant,
0: hem ajuntat nou... diferents projectes, amb una mateixa pregunta.
1: Però tots tenen un mateix denominador comú, que és que són equipaments, que són espais que no donen actualment resposta a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca. Tenim necessitat de més places Bressol, per tant, la Quimeta el que fa és absorbir aquest creixement de places. Per tant, també, si volem fer créixer la ciutat amb el barri del Pla d'Aigüestoses, necessitarem més serveis municipals. La Quimeta estarà preparada. Actualitzarem, com explicaves, la biblioteca, la reformarem nova i construirem un nou CAP. Per tant, Sant Andreu de la Barca, amb perspectiva de futur, amb intel·ligència, amb planificació i programació, està preveient que l'actualització dels seus equipaments, dels seus serveis públics, també els està dimensionant en el possible creixement de la ciutat que estem programant. Per tant, en aquest sentit, però també podria parlar del complex L'11, podria parlar també de la pista d'atletisme, podríem parlar del mercat municipal, estem adaptant, redimensionant la ciutat en el creixement que estem preveient que vindrà. Per tant, jo crec que és una manera, diguéssim, intel·ligent, sostinguda, és una manera, diguéssim, molt planificada de com la ciutat ha d'anar evolucionant en la pròxima dècada. I tenim la sort, Jordi, que la podem explicar. I el que vam fer en aquesta conferència és donar context al d'on venim, on estem actualment, però també la ciutat que vindrà. I no només en paraules, sinó també en projectes de futur. És a dir, aterrant tot el que és la literatura en projectes concrets que la ciutadania pot ponderar si són els necessaris o no, o com a mínim la ciutadania el que veurà és que el seu equip de govern, que el seu alcalde, té un projecte de futur per Sant Andreu de la Barca.
0: Doncs alcalde Marc Giribet, deixem aquí l'entrevista mensual aquest mes de juny, l'hem dedicat aquests 3 anys de mandat, de legislatura, i sobretot arran dels diferents projectes que es van presentar en aquesta conferència que es va realitzar a la Biblioteca Aigüestosa, Sant Andreu de la Barca davant del seu futur. Hem fet un repàs no exhaustiu, però sí que en forma de titulars dels diferents projectes. Ja en properes entrevistes ja anirem ampliant els conceptes i també aquests projectes, però hi ha la intenció d'aquesta entrevista d'aquest mes de juny. Per tant, doncs, alcalde, una vegada més, gràcies per acompanyar-nos.
1: I gràcies un cop més per permetre'm explicar a la ciutadania quin és el futur de Sant Andreu de la Barca.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el dilluns a Ràdio Sant Andreu també emetíem un reportatge força especial. Parlàvem del Frank López i el Víctor Leal, parella i jugadors del equip de genuïns de Sant Andreu de la Barca, que van protagonitzar un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i també els valors que l'esport pot transmetre en la societat. Una entrevista que s'emmarca dins dels actes del Dia de l'Orgull que celebra l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, també amb la col·laboració de diferents entitats. Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu.

0: passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment, no es van poder determinar les causes de la mort, però apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.

0: Veneçolana, Rosalí Hernández, ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: Una de las cosas que podemos resaltar de toda esta labor de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
0: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
3: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. a l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo impulsat per la CGT per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
6: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
7: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
6: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
8: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: Esports. El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
9: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
10: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer Mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, del Tona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tinglado 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic, que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que han embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana, Rosalí Hernández, ha criticat la manca

0: de contención, no existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
3: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops el Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen amb el temps són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
4: Hola, bon dia.
3: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
4: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder, des de l'arquitectura, aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
3: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
4: Efectivament.

0: ens fa falta molt part d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels edificis.
1: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
0: És un congrés diferent, multiseu. Es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub. Allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes. El Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències. Aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les 3 xemenees, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, un altre format.
1: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
0: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
1: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
2: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets s'haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
3: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
2: Avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
5: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
6: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
2: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
7: Tant de bo pogués ser amb una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
8: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
2: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francesc, d'Altona, i d'Ivet Ashford, del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gámez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
9: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
2: Fins demà.
9: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
10: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
9: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
10: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espírit del començament. Crec que l'espírit dels primers anys, l'espírit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
9: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
10: Efectivament, aquesta és la qüestió, en trobar l'equilibri, perquè el GREC és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
9: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
10: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
9: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, us esperem a tots.
9: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
8: No nos han presentado formalmente.
0: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem d'algunes informacions relatives al ple municipal del mes de juny, que es va celebrar el passat dijous i, com és habitual, es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I també parlarem de les diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. Ja sabeu que aquest dissabte tindrem l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal i durant tot el mes de juny s'estan realitzant diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull, des de la penjada de la pancarta de l'Orgull a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o la penjada de la bandera LGTBI al Centre Cultural Aigüestoses. Repassarem totes aquestes activitats avui en aquesta Via Directa. També comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 29 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea de territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javier Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies. I la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
3: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent, d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius, millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
1: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
4: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa, perquè tu quan la utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
1: I continuant amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal, les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
5: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la Audiencia Ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros, como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
6: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
1: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
7: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlos habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios y no son capaces de retroceder porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más y las mentiras pues para las canciones.
1: I finalment l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
8: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos tres puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el Pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos que, por supuesto, van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
1: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El ple municipal ha donat a veu al manifest de la gent gran per reclamar tolerància zero davant del maltractament. Representants del casal de la gent gran han llegit en el plenari el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, que reclama més prevenció, recursos i també implicació social per protegir els drets de les persones grans. I és que el ple municipal de Sant Andreu de la Barca va iniciar precisament la sessió ordinària d'aquest mes de juny amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament de les persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, que se celebra cada 15 de juny.
9: Com vostè ja saben, perquè hem estat aquí diverses vegades, com cada any venim al manifest de la gent gran, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya, i llavors nosaltres volíem fer un tracte, el que fem, estem amb una entitat també que l'Ajuntament va signar un conveni amb el CEAP, el bon tracte, un dret sense edat, respostes al maltractament a les persones grans. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència i l'abús i el maltractament de les persones grans, el Servei Especialitzat de l'Atenció de les Persones organitza el que ja va ser el dia 19, el bon tracte i uns drets sense edat de resposta al maltractament de las personas grandes. Ahora ya.
10: Manifiesto el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Las Naciones Unidas designaron el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con motivo de esta jornada, desde el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, reafirmamos que los derechos humanos de las personas mayores son tan absolutos como de cualquier otra persona. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la protección, la dignidad y el respeto de sus derechos. El abuso y el maltrato son una realidad que existe en una respuesta colectiva. Pedimos la implicación de toda la sociedad, el entorno familiar, las amistades, el vecindario y la ciudadanía en general. Necesario reforzar la prevención, mejorar la detención y la atención a las víctimas, impulsar mecanismos eficaces y denuncia y sanción. No es admisible que las personas mayores no denuncien por miedo a perder su autonomía, sufrir represalias o dejar de recibir el apoyo para su cuidado. Además, las situaciones de emergencias, como las catástrofes o las pandemias afectan de forma desproporcionada a este colectivo e intensifican su vulnerabilidad. Esta realidad tan compleja a menudo permanece invisible y presenta un marcado sesgo de género, ya que afecta especialmente a las mujeres.
9: Por ello, exigimos dignidad y respeto. Todas las personas, con independencia de su edad, tienen derecho a vivir con dignidad y respeto. No debe tolerarse ninguna forma de maltrato físico, psicológico, económico, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacológico o cualquier otra índole. Reconocimiento de sensibilización. Instamos a todas las administraciones públicas a reconocer el maltrato como una vulneración de los derechos humanos y a incrementar la sensibilización social sobre, en realidad, solo para abordarse de manera eficaz desde el conocimiento y reconocimiento. Prevención. Es necesario impulsar más programas de prevención activa para erradicar el maltrato a las personas mayores, así como protocolos de actuación coordinados y medidas que promuevan sus derechos, su autonomía y su bienestar. Intervención, apoyo y recursos. Reclamamos una intervención efectiva por parte de todas las administraciones públicas ante las situaciones de abusos o maltrato. Es imprescindible garantizar recursos adecuados para las personas mayores afectadas, incluido apoyo emocional, asesoramiento jurídico, servicios sanitarios, alternativas de alojamiento seguro. Nadie debe vivir una situación de maltrato. Responsabilidad jurídica. Exigimos que las administraciones públicas asuman plenamente su responsabilidad en la protección de las personas mayores y adopten las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de maltrato. La impunidad no tiene cabida. En este Día Internacional manifestamos con firmeza que una sociedad que cuida y respeta a las personas mayores en su sociedad, con futuro, lucharemos juntos para construir entornos seguros, libres. Defender los derechos de las personas mayores es defender la dignidad de toda la sociedad. Barcelona, 15 de junio de 2026.
1: I ara, tot seguit en el Via Directe, donem més detalls de la renovació del cartipàs municipal que es va retre a compte el passat dijous en el ple municipal.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets a la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge s'ha celebrat el Dia de l'Orgull LGTBI. A Sant Andreu de la Barca, el passat divendres, es va realitzar el desplegament de la pancarta que presideix l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu de la setmana del 28J, uns dies en què reivindica el Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu. El regidor de LGTBI, Javier Romero, ha destacat la importància de continuar visibilitzant la lluita del col·lectiu.
3: Avui, a dia 26 de juny, commemorem el que serà diumenge el 28J, el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i trans, el que es coneix com el Dia de l'Orgull. I bé, aquest acte que acostumem a fer de despenjar la pancarta a l'Ajuntament pot semblar una cosa humil, però al final és enviar un missatge a la ciutadania i a les persones LGTBI, en particular de la nostra ciutat, que és que l'Ajuntament està per elles, l'Ajuntament es preocupa d'elles i que a l'administració sempre trobaran un lloc que vetlla pels seus drets i les seves llibertats.
2: Amb la despenjada d'aquesta bandera es dona l'inici a la programació d'activitats pel 28J. El 28J no serà l'acte central serà la següent setmana.
3: Sí, bé, amb el programa que vam presentar de l'Orgull hem presentat un seguit d'activitats que abarquen realment tot el mes. Sí que és veritat que en aquest cap de setmana que seria com el mes central per la data, tenim diferents activitats com és la funció Coneme de Mujer del centre Cultural Andalús que es troba dins d'aquest programa Orgull, ja que doncs, posa en valor la figura de les artistes folklòriques del nostre país que sempre han estat molt arrelades a la cultura del col·lectiu LGTBI. També tenim una activitat a càrrec de Transversal, que és la entitat de famílies amb infants i joves trans, que doncs faran un acte simbòlic molt maco de pintar la bandera al terra de la passada de la Font de la Roda. I després continuarem amb altres activitats, com la setmana que ve tenim un contacontes a la biblioteca i tanquem diguem-ne aquesta primera part amb l'acte central el proper dissabte 4 de juliol amb col·laboració amb l'agrupació de joves de la ciutat.
2: Bueno, per acabar, si vols fer una crida que la gent s'assumi a les activitats en el marc de 28J.
3: Doncs sí, com a regidor de drets de la LGTBI, per mi és, valga la redundància, un orgull que la ciutat estigui compromesa amb el mes de l'orgull LGTBI i fer crida a tota la ciutadania a sumar-se. Evidentment, les lluites no es guanyen soles i per tant no és una qüestió només de les persones LGTBI, sinó de totes aquelles persones aliades i demòcrates doncs, que lluiten també per els drets humans de les persones, i en concret ara parlem dels drets de les persones LGTBI.
2: D'altra banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, també ha celebrat el gest i ha remarcat que el seu partit sempre ha estat al costat del col·lectiu.
4: Home, és un dia important, no? Jo crec que cada vegada que aquest Ajuntament fa públic i fa que tothom vegi a l'entrada de la ciutat que som una ciutat que apostem pels drets, per la igualtat de drets i per la justícia social, jo crec que és una bona data. I les activitats doncs, programades doncs, són àmplies, són variades, i no hem de deixar en cap moment de reivindicar doncs, els drets del col·lectiu, que en molts llocs i sobretot en moltes situacions també aquí al nostre país doncs, pateixen situacions de violència, de desigualtat, de menyspreu, i en aquest sentit que l'Ajuntament doncs, digui fermament que apostem per la diversitat i cuidem a tots els nostres veïns i veïnes, jo crec que és molt important.
2: Des del Partit dels Socialistes, com valoreu la importància d'una visibilitat al col·lectiu i de sumar-se al 28J?
4: És absolutament clau. Nosaltres com a partit ho hem fet sempre i ho continuarem fent, no? Estem al costat del col·lectiu, doncs, reivindicant al costat d'ells, lluitant al costat d'ells, i per tant jo crec

0: del Orgullo LGTBIQ+, para reconocer a quienes lucharon por ser quienes eran cuando esto suponía discriminación, persecución y silencio. Gracias a toda esa lucha, hoy vivimos con más derechos y con más libertad, pero hay que recordar, y es un momento especialmente importante para recordarlo por los discursos de odio que se están generando, que todavía hay personas que sufren discriminación, que sufren agresiones o acoso por su orientación sexual o por su identidad de género. Y por eso el orgullo sigue siendo tan necesario para que todas las personas podamos sentirnos orgullosas de quién somos y de quien amamos sin miedo. La diversidad es un valor que nos enriquece, que nos hace una sociedad mejor y que sin duda fortalece nuestra democracia. Y desde En Comú Podem y desde el gobierno de Sant Andreu de la Barca, donde participamos, seguiremos trabajando para construir un municipio más libre, más seguro y más igualitario, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sean quienes sean y amen a quienes amen.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat així la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu.
2: I un dia abans d'aquest acte en el Centre Cultural Aigües Toses, que aplega els serveis de la Biblioteca Municipal, de la Ràdio, també de l'Espai Jove i de l'Escola Municipal de Música i Dansa, es va fer el desplegament de la bandera LGTBI.
1: El Centre Cultural Aigües Toses ha penjat per primer cop la bandera LGTBIQA+. Ràdio Sant Andreu, l'Espai Jove, la Biblioteca Municipal Aigües Toses i l'Escola Municipal de Música i Dansa han col·locat de manera conjunta el distintiu al balcó de l'edifici municipal, una iniciativa conjunta dels serveis del Centre Cultural Aigües Toses impulsada pels equipaments municipals per promoure una societat més justa, inclusiva i respectuosa. Lourdes Rodríguez, treballadora de l'Espai Jove, ha assegurat que ha estat un orgull impulsar la iniciativa.
3: La veritat és que ha sigut un orgull per nosaltres poder impulsar la iniciativa de fer la penjada, ja que mai s'havia fet al Centre Cultural Aigües Toses, i bueno, que tots els companys ens hagin donat suport a la iniciativa, bueno, ens fa estar super agraïts i molt contents.
1: Per què és important mantenir aquesta... Per què és important penjar la bandera de l'orgull LGTBI en el marc d'aquesta iniciativa de donar visibilitat al col·lectiu?
3: Bueno, al final és una forma de reivindicar el col·lectiu i de donar suport a totes aquestes persones que ho necessiten, encara que ja es facin altres activitats. Penso que és molt important donar visibilitat des de tots els centres de l'Ajuntament.
1: Ferran Canyada, director de la biblioteca, ha relatat que l'acció ajuda a formar part de la societat i defineix la biblioteca com un ens que interacciona i col·labora amb la societat.
4: Doncs per la biblioteca és una oportunitat d'anar formant mica en mica part del poble, de la ciutat, vaja, més que poble. Ha de ser això la biblioteca, un organisme viu que interacciona i que doncs això col·labora amb la societat.
1: Què et sembla que sigui la primera vegada que s'hagi penjat la bandera, que hàgiu participat i sobretot perquè és important seguir donant visibilitat al col·lectiu?
4: Bé, segurament que sigui la primera vegada no és el meu rellevant, simplement doncs, que s'hagi fet, no? És el meu rellevant. I el que pugui significar, bé, doncs, si més no, la visibilitat, això primer punt.
1: I a més, en aquest sentit, tenim una exposició en el marc de l'orgull.
4: Sí, l'acollim, és una exposició feta per l'agrupació de joves i la biblioteca, com comentava abans, doncs hem d'oferir aquest espai públic on la ciutat es pugui manifestar.
1: Finalment, Jordi Milian, cap d'informatius de Ràdio Sant Andreu, ha afirmat que representa un orgull participar-hi i ha assegurat que la ràdio des de sempre ha recolzat el col·lectiu LGTBI.
2: Doncs per la ràdio representa precisament un orgull haver compartit amb d'altres companys i companyes, tant de la biblioteca com de l'Espai Jove, com també de l'Escola Municipal de Música i Dansa, amb una activitat que és despenjar la bandera de l'orgull LGTBI a l'edifici on nosaltres treballem cada dia. I en aquesta ràdio, que des de sempre doncs, està a favor dels valors i també recolzant sempre també el col·lectiu LGTBI o qualsevol altre tipus de col·lectius. Nosaltres som una ràdio amb valors i, evidentment, això també ho hem de potenciar i participar en tot tipus d'activitats.
1: El Centre Cultural així ha penjat la bandera LGTBIQA+, en el marc de la Setmana de l'Orgull.
2: I des de dijous podem veure a la Biblioteca Aigües Toses una exposició que porta per títol Desviars. També té molt a veure amb la celebració del Dia de l'Orgull.

0: La Biblioteca Municipal Aigüestoses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
1: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
0: Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
1: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats, i llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
0: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
1: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
0: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
1: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
0: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
1: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
0: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
1: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
0: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
2: Mira, les meves obres són... Bueno, és esta que està aquí davant, que és la de la perla, de la monola que fa... Pues, esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues, em van decidir pues, també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són... Bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
0: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
2: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital i...
0: Es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
2: Sí, a veure, en esta peça el que volia fer era una representació de cada de distintes persones dintre del col·lectiu, i donant èmfasis a pues, tant a racialitat, a la edat, o sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional, i això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta és va ser una, esto ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos anys, de fa dos edicions de l'Orgull, i van fer una camiseta, era la composició era circular i posava Orgull en mig.
0: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, com et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
2: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. Va ser, la idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
0: Després torna una miqueta a la de la Perla. És una obra que si la mires i l'enitges una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
2: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la Perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra Perla, que és directament el símbol de l'Orgull.
0: La Perla no és una il·lustració, no? Com això? És a llenç?
2: Esta Perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital.
0: Sí. Però sembla que sigui pintada.
2: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
0: Imagino que la de la Perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
2: Sí.
0: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la Perla?
2: Volíem que fora la Mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, per a que es vegara, també es veu l'església en un costat, i és per a que es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
0: Deixant de banda les seves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
2: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Ha sigut una bona lesió. Jo no sé, per destacar, és que hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, davant, aquí aquest tema més gràfica, que és una xica d'aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
3: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
4: I els actes del Dia de l'Orgull es van celebrar el passat cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre, amb l'obra Con M de Mujer, organitzada per al Centro Cultural Andaluz. I el diumenge amb la pintada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, una activitat infantil a càrrec de Transversal, el grup de famílies trans de Sant Andreu de la Barca. L'acte es va realitzar a les 6 de la tarda a la plaça Font de la Roda. I aquest dilluns a 6:15 de la tarda, a l'hora del conte, ara em dic Joana, a la Biblioteca Aigüestoses, aquest dimarts, un webinar de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa a les escoles velles. Serà 11:15 del matí. Dimecres, dia 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa a la sala Federico García Lorca, una activitat organitzada per al Centro Cultural Andaluz, i serà a partir de les 7 de la tarda. I l'acte central serà aquest dissabte a partir de les 7 a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb una rua reivindicativa pels carrers de Sant Andreu de la Barca, la lectura del manifest i diferents actuacions, a més de sopar a la fresca, show drag i PDAs, i també el servei de Punt Lila. També organitza l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Esplai Pingüí, les Castellers de la Droc, l'agrupació cultural Aigüestoses i també Transversal. Serà l'acte central del Dia de l'Orgull, com dèiem, aquest dissabte 4 de juliol a les 7 de la tarda.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I ara, tot seguit, en el via directe a l'espai de la Xova en sèrie, les sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: Comença una nova entrega de la Jovenceria, l'espai de sèries d'UA Oli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, tu
1: no és algo nou. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que la Casa del Dragón estrenava de temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
2: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de
1: sí, home,
2: Ella,
1: que era un
2: Maldita
1: cura.
2: Alma.
0: Sí.
2: Vale,
0: cura.
2: Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'ha escollit. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
1: ah, ja,
2: aquesta
1: ja,
2: sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això ho fa, això ho fa molt Mediaset.
2: Ja estava feta, no és que... No, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot el calaix i mira, espera el moment...
2: Això és com que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, posa-la després de First Dates.
1: A veure, la idea...
2: Si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no ho sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada. Eh?
0: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em va quedar flipant. La Sandra Verneda,
1: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... De cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com clar. Un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
2: Per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí?
2: És a dir,
0: on
2: jo...
0: no es feia això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de sèries també.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
2: No,
0: gens ni mica.
2: Els pobres treballadors sí, els que manen,
1: correcte.
2: Mira tu, decisions.
1: A veure, els pobres treballadors, sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
2: Treballadors ja se m'entén.
1: Sí, correcte, sí. Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem
2: no és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dos coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc... S'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicat molt, eh? Però a veure si aquí dalt tenim tranquil·let.
1: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual.
1: Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
2: No, sí, per no? les sèries que s'han...
0: No, no, per l'estil.
2: Ah,
0: però
2: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
2: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar. Perquè jo no veig l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
2: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
2: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la... Que la vega. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Vinga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival. Trouble, oh, trouble, what these eyes have seen. Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
3: The Ben Acid. Their tyranny's getting worse.
4: You continue to turn down my generous offers.
5: My family, our five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure...
2: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
2: És a dir, és una sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment el meu criteri ha estat les sèries, que...
1: sí, sí, les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu. Doncs
1: pues vinga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have gotten knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we missed the sign for the highway.
6: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
10: Can I help you?
6: We got on a detour off the highway and cell service around here.
10: Got your family with you?
0: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrineau.
0: I Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
2: no.
1: Pot ser?
2: No,
1: o Michael era ell?
2: Ni idea.
1: Bueno, en fin. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la... com dic? Per insistència, perquè em diuen te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
2: I tu?
0: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no el trobava.
0: Ah, m'ho has dit. Ah, pues mira, sí, no sí. T'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
2: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
2: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són sèrie, capítols absolutament autoconclusius i en format documental. Vale?
0: Vale.
2: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada, on entre altres hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
10: Gente se preguntaba qué ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
11: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
12: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve McNair.
11: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
13: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
11: De pronto se había desatado la locura.
13: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
11: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
14: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
15: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
16: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
17: Esto va más allá del deporte.
16: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
17: Y de repente toda mi vida cambió.
16: Un momento, una mala decisión.
17: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
2: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista que americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
2: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però estava molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
2: Sí, a part aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador.
1: Que...
2: Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a la una del migdia.
2: No, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No, sí.
2: No, tot, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi, també.
1: No, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf, més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No passa res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: sí. Bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, si no me vull enfrontar el que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te
1: no,
2: saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: I llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale.
3: No, miris,
2: clar, exacte.
3: Fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la bueno, següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
2: Balló de llisets.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
10: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
11: You are looking at the best closer this city has ever seen.
12: Closer, huh?
13: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
14: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
15: The Chilton Hotel on Park Avenue.
16: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, sí. Quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, ja ho sé, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria
3: molt. És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada.
3: O sigui, que no és... És que... No,
1: si... Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar sols.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5... tal, doncs miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Refanal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant, i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és
2: si
3: el que passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos...
3: És que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits? No.
3: Home. Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només
3: són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: sí
3: dia.
2: Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però ja tens per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
17: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
18: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
19: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això, el micro.
2: El micro s'haurà fet
1: clar,
2: mal, sí.
1: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
1: Ai,
2: fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la llei.
20: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
21: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
20: La sociedad está jodida con gente así.
22: ¿Jodida según quién?
4: Mis clientes están contentos.
6: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
22: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
4: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Bueno, sí. És, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig
1: una
3: cosa.
1: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office, The Office no hi era.
3: No l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està per en vídeo i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
23: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
24: It's our last day. We're out of time.
25: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
26: Richard, I am selling the building.
27: Only love. Make it rain.
28: This bad restaurant is flooded. Delivery's cut us off.
29: We're gonna run out of food.
1: Jo no l'he vist, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, no, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta.

0: previsiblement la última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu, i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí, ara... Són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar tot.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, les no podem t'has mirar, de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Perquè, sí. Canvi, a fi,
1: i dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenen un missatge. És un consell de Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí la Xau en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ullida Ràdio.

0: Les sèries de televisió protagonistes en el Via Directe amb aquest espai de l'Això va en sèrie, un espai dels companys de la xarxa ràdio per les diferents emissores municipals de Catalunya.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Can Salvi reforçarà la seguretat de les piscines d'estiu amb un servei de vigilància. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat dia 6 de juny, s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que han generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Davant d'aquests fets, a partir del dissabte 27 de juny, les instal·lacions comptaran amb un vigilant de seguretat durant totes les hores d'obertura. Segons el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, l'objectiu de la mesura és garantir la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
3: Demà, justament, demà dissabte 27 de juny, entra en funcionament un servei de vigilància i de seguretat aquí a les piscines d'estiu de Can Salvi. Comptarà, llavors, aquesta instal·lació de la piscina de Can Salvi amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les hores d'obertura de la piscina. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat 6 de juny s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que ha generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Llavors aquí l'Ajuntament ha reaccionat i posa en funcionament aquest servei de vigilància i de seguretat. Davant dels fets que han passat darrerament, a partir d'aquest 27, repeteixo, les piscines comptaran amb el vigilant de seguretat totes les hores i l'objectiu de la mesura és garantir justament la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
2: A partir d'ara serà obligatori accedir, o sigui, identificar-se per accedir a les piscines. Per què s'ha adoptat aquesta mesura i com funcionarà la pràctica?
3: Efectivament, les persones hauran d'entrar amb identificació, ja sigui el carnet de temporada o també mitjançant el DNI o el document acreditatiu amb la fotografia. D'aquesta manera tindrem una traçabilitat més clara sobre les persones que entren i prèviament identificades. I si passés qualsevol circumstància, doncs podrem identificar aquestes persones amb més rapidesa. No?
2: En aquest sentit, com serà la coordinació entre el vigilant de seguretat, el personal de piscines, la policia local, en el cas que es produeixi una possible incidència?
3: Doncs, com bé dius, s'ha elaborat un protocol d'actuació amb l'Ajuntament, amb la policia local, per quan calgui la seva presència a aquestes piscines i d'aquesta manera triangular entre el personal que hi ha la instal·lació, la policia i el vigilant de seguretat per fer que l'operatiu sigui més àgil i més efectiu.
2: Les sancions, anuncieu sancions que poden arribar fins a 3.000 euros i fins i tot no es descarten accions penals. En quins casos s'aplicaran aquestes mesures? Per què s'han decidit?
3: Com bé dius, les sancions que s'aplicaran en comportaments incívics seran les que s'estipulen en el reglament d'ús dels equipaments esportius i si és el cas, també s'aplicaria l'ordenança de civisme amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros. No es descarta la presentació de demandes penals contra les persones que puguin realitzar accions que vagin en contra de la seguretat i salut de les persones usuàries a les piscines d'estiu. El que volem transmetre és deixar clar que qualsevol comportament incívic o manca de respecte amb altres usuaris i usuàries de la piscina tindrà conseqüències.
2: La presència d'aquest vigilant és una mesura excepcional per aquest estiu? Es planteja que es pugui mantenir en futures temporades o que s'allargui durant la tardor i l'hivern?
3: De moment respon a aquesta demanda de la ciutadania durant aquest any, aquesta temporada, el que resta de temporada, i no descartem que en successives temporades també implementem aquesta mesura.
2: Per acabar, quin missatge li agradaria traslladar a la gran majoria d'usuaris que fan un ús correcte de les piscines i que s'han vist afectats per aquestes situacions i que ara podran gaudir d'un vigilant de seguretat?
3: Que estiguin tranquil·les i tranquils, que vinguin a gaudir d'aquesta instal·lació magnífica que tenim a Sant Andreu de la Barca, de les piscines municipals, que ajudin també, no?, amb l'exemple del gaudi d'aquesta instal·lació amb la resta d'usuaris i al final és una feina d'equip, com hem dit moltes vegades, això depèn de totes i tots, que tots puguem gaudir tranquil·lament en respecte amb les altres persones que hi són a la instal·lació, a la piscina, perquè tothom pugui gaudir d'una forma pacífica, d'una forma tranquil·la a aquesta piscina.
2: A partir d'aquest dissabte 27 de juny, Les piscines municipals de Can Salvi comptaran amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les seves hores d'obertura.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor. Farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs, els vikings i els dracs, amb, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual cosa, doncs, encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu en Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja haguem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. El que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arribi ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook o... Que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist. Però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen... 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 6400.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més... Tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més com ha fet més fred doncs se'ns ha retrasat doncs, que ara ja comencin a sortir, ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és

0: molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
1: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
0: Doncs, bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans, i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
1: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
0: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè, bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
1: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
0: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades els containers, deixem-ho dintre de container.
1: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
0: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu, però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats, perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix, menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
1: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
0: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
1: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
0: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
1: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
0: Jo, pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. sisplau, sobretot, eh? Recordem, si vols, Jordi, els telèfons
1: sí,
0: i els mitjans.
1: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
0: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Ola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarà moltíssim. Sí que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
1: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
4: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs, que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
3: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
4: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai, doncs, tolerant amb totes les persones de la ciutat, en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també és d'haver, doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços, doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
3: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
4: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
3: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
4: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
3: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
5: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un puesto de refugi, vale, i que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
3: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
5: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament, o en tot cas als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
3: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
5: Doncs molt bé, la veritat és que està molt ben, està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
3: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
5: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
3: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a treure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
5: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
3: Sabem que les agents cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
5: Home, ens encantaria i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
3: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts. Més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content de seguir?
4: Convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal.
2: Sí, sí. Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Richer. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben. Ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part, no? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns, quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat, bueno, en aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim per exemple Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne? Que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i algo, uns 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'evangeliari que Carlemany utilitza, no?, que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no?, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
2: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
1: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
0: Pensem que esperava Ende que estava pintant figuretes.
1: Clar,
0: de visigots, Alberto.
1: No, això no passa, no? Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18... No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
0: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
1: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
0: Me cachis.
1: Les miniatures medievals no és perquè fos fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no?, dels manuscrits medievals. Llavors, les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida, pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
0: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
1: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... Raro.
0: Una mica redundant, no?
1: Però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats. No? Perquè tu estàs parlant de l'Apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... de cataclismes, doncs és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a Catalunya de Girona, ja veurem que a més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? Castellà, veurem que aquests comentaris de l'apocalipsi, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, més, dèiem, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans.
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsi que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba, l'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i per tant estem recuperant, i per tant al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen la figura de Don Pelayo, Covadonga, no? Pues estem en aquest moment, no? No és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text que els, en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de Beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i vellaments decorats, no? Si no hagués... Finalment, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art, no? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, jo què sé, tampoc ho era. Tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la península ibèrica al segle X. Vull dir, en una balança, 30 i pico manuscrits.
0: A veure què posem.
1: Fem el joc del tramvia. En una balança, 30, 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic? Uh-huh. O...
0: poca cosa.
1: 3.000 persones?
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no? I les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos, mm-hmm, i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No, res.
1: És una broma que fijo. És una referència que, com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé. Suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora. I de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que... de cop i volta dirà, jo no m'he fet cristià per això. que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio duplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines. No? Amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale? Però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptorium, no? L'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme de monarca. No? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. Mm. I, de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Imagineu-vos, era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí, sí,
1: una
0: sí,
1: mena
0: sí.
1: de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Com una, sí, com una mena d'allò de bam, 600 per 600, com una mena de, això si 3CAT agafa la idea, mireu-vos. Si fan, ara fan realities de tot, pues, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies.
0: On els posaries?
1: Al Collell, per exemple. On anàvem, perquè ja no anem de colònies. Jo què sé, els dopes de MDM... I ho graves, i a veure què passa.
0: A veure què passa, veure no? Què passa.
1: Bueno.
0: Vaya il·luminacions que surten.
1: Clar, després normal que... És que hi ha místiques a l'edat mitjana.
0: Sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do. En un context molt concret, però durant els segles 9 i 10, són freqüents. Sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs... conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla o el monestir de Santa Maria de la Real a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent por lo que sea, no? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que és un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Aquesta gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, si ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàsia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, per una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Qui és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no, en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana i
0: tot s'agraeix,
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que segmenti la producció dels llibres, es faci com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues, si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba... No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries, de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és sobre els colofons.
0: Exacte.
1: Quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven ja, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons de joda. Bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, aquest no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia... En el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No, diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquesta és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquesta és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Com, bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí, però ha proposat una... Sabeu que els... historiadors en general, però els medievalistes en particular som gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega, no? I aquí he proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix. No? Aquelles coses, doncs, de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens... Tens cadena, un espai tancat i humit, pues, ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots jugar, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude. En comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Ah, com... treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època és pràcticament inexistent, llavors dona igual com es digui, no? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom, el colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona, no? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ai, el nom, no, bueno, l'important aquí és dir, com es digués aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir, en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens
0: Martí,
1: inventem
0: toca.
1: Les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? No una perspectiva òptica. Les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un pantocràtor o una majestas domini, Déu és molt gran. I els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a l'edat mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com... abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevere m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Ametri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, pues, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com estem a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè... aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, jo us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats. Vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu, el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Ametri, fixeu-vos, Ametri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Ametri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifiques i 4, o sigui, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. No? És aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no? del treball físic, d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia, forçant la vista amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Magius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Magius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que tenim informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, de bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor.

0: bueno, molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: molt,
0: sí, personal, sí, sí, sí.
1: Molt, molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. Del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura, de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol, busqueu, i colofón, Beato de Tàbara, on Emeteri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia a inspecció de treball, no? L'hem tingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una torre.
1: Es dibuixa a si mateix i altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no?, una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no?, que sempre a més considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falalà. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu?
1: Ja els coneixeu, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falalà, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, Ende, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se del fet que conservem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Conservem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata, i potser la

0: La característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara amb els altres dos beats.
1: I què hi ha de diferent?
0: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no?, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no?, un context polític, una informació documental, que podem, no?, juntar context polític amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no?, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Si tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant a l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes. Es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no?, els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots. Amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors, no? Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents, o jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi, no? O personalitzo o fico el focus en altres coses, enfocar de manera diferent això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel beat de Girona, és el beat d'aquests 34 beats conservats i els 22 en miniatures, és el beat conservat amb més miniatures, és el beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
0: Ah, doncs mira...
1: Jo m'acordo fent des de la pregunta 1.
0: Que vas dir beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un beat que està conservat a Girona, un beat de Girona. No? El beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara, i el beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, és de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem quan va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ratxes del Manzor de final del segle X. Mira, al final
1: torna a sortir
0: aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ratxes del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
1: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
0: En conservem un més, el conegut com a beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
1: Martí?
2: A Girona també.
0: No, a Urgell, que tampoc està realitzat en territori català. Tant el beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
1: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
0: Doncs sí. I d'aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va fer, havia, va estar fet, va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona, que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. De fet, algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar, sabem, comparant, no? Podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
1: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya?
0: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general, i els beats en particular, circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a la mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara, a Zamora, acaba a la Catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi, un fet a Aquisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
1: Tens un minut.
0: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona que és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant, no? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser passa a ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs, al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
1: Hòstia.
0: És un tros d'un...
1: Sí.
0: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible, i la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
1: Molt bé.
0: De luxe.
1: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Roche. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
0: Es diu Segrest.
1: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril, i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Roche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Come on, y'all, team. Y'all are crazy, man.
1: La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons...
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Mira, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat al Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca ha patit aquests dies un episodi d'altes temperatures. Qui té totes les dades és Carlos Lara, de Meteosap, de qui volem analitzar aquest episodi d'altes temperatures que també ha patit Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions. Carlos Lara, molt bon dia.
1: Buenos días, Jerry.
0: Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Bé, podem dir que és un episodi d'altes temperatures i no podem definir-ho com a onada de calor.
1: De momento no, de momento hemos de hablar de episodio de altas temperaturas. Recuerdo que para que sea ola de calor, pues aquí en San Andreu tenemos una temperatura establecida que se ha de superar tres días de forma consecutiva, que serían 38,6 grados. Pero, como ya comentábamos el viernes en la previsión, como dices, muchos días con temperaturas muy altas. Y de hecho, pues si nos vamos a ver los datos, tenemos que desde el pasado día 21 de junio, justo el día que empezaba el verano, pues todos los días, sin fallo ninguno, aquí en San Andreu hemos registrado temperaturas máximas superiores a 35 grados. Evidentemente, no son esos 38,6 que nos indicarían pues que estamos en hora de calor, pero sin duda, pues superar los 35 grados tantos días de forma consecutiva, pues no deja de ser pues un episodio de muy altas temperaturas, podríamos decir, y que pues hay que tomar un poquito las mismas precauciones que si estuviésemos hablando pues de una ola de calor, debido pues a esa persistencia de las altas temperaturas en nuestro municipio.
0: Que estem parlant de 8 dies seguits, consecutius, on la temperatura màxima ha superat els 35 graus.
1: Sí, todos los días se han superado los 35 grados, esos 8 días de forma consecutiva, pero es que además, pues el lunes, día 22, llegamos hasta 37,9. Ha sido la temperatura más alta de este episodio, pero ya digo, más que esos valores extremos, lo que estamos hablando es de la persistencia de esas altas temperaturas día tras día.
0: Y estem parlant també de temperatures mínimes, també molt altes.
1: Claro, porque no solo que durante el día, de alguna manera, pues tengamos ese calor tan intenso, sino que además, pues por las noches, la temperatura, claro, partimos de valores tan altos que luego por las noches, aunque está siendo la gran mayoría de noches pues el cielo despejado, pues no conseguí bajar suficiente como para bajar de los 20 grados, con lo cual también pues desde el día 21 estamos registrando noches tropicales. Te recuerdo que son aquellas en que la temperatura mínima, en este caso, pues no baja de los 20 grados y también pues de forma consecutiva desde el día 21 hasta esta pasada noche, pues estamos registrando temperaturas superiores a 20 grados, es decir, noches tropicales.
0: Evidentment que per les nits també costa dormir per aquestes altes temperatures i també en aquest mes de juny s'ha produït una dada que és la primera nit equatorial de l'any.
1: Pues sí, además esta pasada noche, pues temperatura que no ha bajado ya no de los 20, sino que no ha bajado de los 25 grados. Esta pasada noche hemos registrado una temperatura de 25,2 grados de temperatura mínima. Así que, como dices, primera noche ya no tropical, sino ecuatorial del año, algo que suele ser bastante raro, porque en nuestra zona habitualmente o no tenemos noches ecuatoriales, o como mucho algún año ha habido una o dos. Este año ya hemos registrado la primera y además, como dato, pues ha sido en el mes de junio, cuando todavía teóricamente pues no queda la parte un poco más intensa del verano, podríamos decir.
0: Per això estem parlant del mes de juny, temperatures que s'estan registrant en el mes de juny. Tu que vas analitzant les dades dels darrers anys, Carlos, que tens una perspectiva històrica de molts anys, no hem tingut un mes de juny amb aquestes altes temperatures.
1: Posiblemente no. Tengo que hacerlo el resumen en breve, porque además ya de cara pues a la semana que viene pues comentaremos esto en profundidad en el Yoga Truene, pero evidentemente tantos días con temperaturas tan altas pues seguramente no se habían registrado. Y de hecho, como curiosidad, ayer me salió un recuerdo en Facebook de una gráfica que publiqué en el año 2013, donde en todo el mes de junio tan solo un día superamos los 30 grados y llegamos a 31 grados. Así que comparativamente pues vemos que en el año 2013 No se superaban prácticamente ningún día los 30 grados y este año llevamos 8 días de forma consecutiva superando los 35, etcétera. La diferencia de comportamiento de aquel año a este, pues, es muy, muy significativa.
0: I ara la pregunta que tothom es fa, Carlos, i que segurament que t'hauran fet molt en aquests dies, fins quan durarà aquest episodi d'altes temperatures i quan arribaran aquelles temperatures habituals de l'època, si s'esperen canvis o no de cara als propers dies.
1: Pues desgraciadamente no traigo buenas noticias, y es que aunque esta semana, a partir de mediados de semana, parece que pues pueden bajar un poquito las temperaturas, pero muy poquita cosa, con lo cual vamos a seguir con un panorama muy, muy similar a todos estos días, pues prácticamente toda la semana, todo lo que medianamente puede ser fiable, ¿no?, por comentar. Así que muy pocos cambios, yo diría, seguir con estas temperaturas que muy posiblemente pues todos los días rondemos esos 35 grados, veremos si se superan todos o alguno queda un poquito por debajo, pero de igual manera es lo mismo, o sea, volvemos a un poco a diferencia de ola de calor o no. Si un día hacemos 34,5 tampoco va a marcar la gran diferencia de que se rompa la racha, pero nada más, será valor por valor estadístico, pero seguirá haciendo mucha calor toda la semana. Con esos valores vamos a poner en torno pues a esos 35 grados de máxima casi al día.
0: Doncs aquestes són les temperatures, l'episodi d'altes temperatures que estem patint des de fa ja 8 dies consecutius, i com sempre totes les dades les té Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, i davant d'aquestes altes temperatures, seny, sentit comú, hidratar-se molt, no passejar pel carrer amb hores d'altes temperatures, i recordar també a la ciutadania espais habilitats a Sant Andreu de la Barca com a refugis climàtics, la Biblioteca Aigües Toses, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany, l'Ajuntament, el Centre de Recursos Associatius, la piscina de Can Salvi o els Parc Central i el de la Solana, que també funcionen com a refugi climàtic. No, Carlos?
1: Pues sí, hay que minimizar un poco pues esos riesgos que decíamos, ¿no? Temperaturas muy altas, de forma consecutiva, muchos días, la persistencia del calor también va agotando, ¿no?, un poco, y entonces, pues bueno, pues echar mano un poco de todo lo que tengamos a nuestro alcance para mitigar pues un poquito estas altas temperaturas y estar más cómodo y fresco, y como dices, pues, sobre todo sentido común, ¿no?, evitar pues eso, hacer deporte a las 4 de la tarde o las cosas que solemos comentar, hidratarse bien, protegerse del sol, crema solar, un poco lo que ya tenemos todos un poquito en mente, pues ponerlo en práctica.
0: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per reportar-nos aquesta informació, i estarem pendents.
1: Esperemos que en breve, que aunque ya digo que no tiene pinta, pues podamos contar alguna mejor noticia, ¿no?, de que esto va poniendo un poco, llegando a su fin y volviendo a temperaturas, que es verano, que sí, que tiene que hacer calor, pero no tanto.
0: Doncs Carlos Lara, fins la pròxima. De moment, la propera connexió serà aquest divendres amb la previsió de cara al cap de setmana.
1: Hasta la próxima, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El ple municipal del passat dijous, el ple de juny, es va aprovar una remodelació del cartipàs municipal. I davant d'aquest episodi d'altes temperatures hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com els hi afecta aquest episodi d'altes temperatures que està patint també Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
4: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
5: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
4: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
5: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa, i amb aigua, i bé molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
4: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
5: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
4: Després ja està el tema del cotxe, que puges el cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
5: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
4: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
5: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem i a l'hora de menjar, tot, procurem...
4: Tenim aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
5: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors el sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa, perquè això no es pot aguantar.
4: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
5: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
4: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
5: Vale, gràcies, eh?
4: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
6: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
4: Està notant, no?, que ha vingut una de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
6: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro a l'intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni la ombra et deixa respirar.
4: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
6: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
4: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
6: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
4: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
6: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la 1, vaig al gimnàs, i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor, ni xafogó, i doncs a la tarda durant el dia, o sigui durant el migdia, bueno, millor on està millor és a casa, i la tarda doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
4: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer, si el tens tot el dia el cotxe al carrer, després quan el vas agafar un no es pot ni asseure, eh?
6: Sí, així és. I si et deixes una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
4: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
6: Sí, a veure quin remei.
7: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
8: Home, per on tens d'anar?
7: Vas pel sol, però vas amb un barret.
8: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
7: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
8: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
7: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
8: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno...
7: Recordes
8: quan arribi el fred ens queixarem també.
7: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
8: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però, bueno, Passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
7: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
8: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no... malament.
7: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
8: Sí, exacte.
7: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat, no surt sí, de casa a les hores punta?
8: No surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
3: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat al Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant a l'aire condicionat i intentant sobreviure?
1: No, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem els... Procurem, i a l'hora de menjar, tot, procurem...
0: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
1: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors, al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa, perquè això no es pot aguantar.
0: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
1: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
0: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
1: Vale, gràcies, eh?
0: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
2: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, ho passo fatal.
0: Està notant, no?, que ha vingut una de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
2: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro a l'intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni la ombra et deixa respirar.
0: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
2: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
0: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
2: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
0: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
2: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la 1, vaig al gimnàs i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogó. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
0: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer, si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
2: Sí, així és. I si et deixes una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada de la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
0: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
2: Sí, a veure quin remei.
0: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
3: Home, per on tens d'anar?
0: Vas pel sol, però vas amb un barret.
3: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
0: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
3: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
0: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
3: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem, també.
0: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
3: Pues no. No. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
0: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
3: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no, malament.
0: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors es crema.
3: Sí, exacte.
0: Fa alguna mesura de precaució vostè que ja és de la tercera edat, no surt de casa a les hores punta?
3: No, no surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
0: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat.

0: seguretat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
1: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis com, per exemple, govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila, tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. L'organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison. Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana música amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de Jeff Lynne, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i el seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, Marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

my way out. Y soñaba aquí en Caras B, solo para ti.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem d'algunes informacions relatives al ple municipal del mes de juny, que es va celebrar el passat dijous i, com és habitual, es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I també parlarem de les diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. Ja sabeu que aquest dissabte tindrem l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal i durant tot el mes de juny s'estan realitzant diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull, des de la penjada de la pancarta de l'Orgull a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o la penjada de la bandera LGTBI al Centre Cultural Aigüestoses. Repassarem totes aquestes activitats avui en aquesta via directa. També comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 29 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i En Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
1: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
2: Aquest ple ha tingut molta, molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagògia no s'ho empassa. Perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre cuanto antes. Un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
4: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción de la pista Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública como hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PCC y por por EPP, pero bueno, en Común Podemos, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
5: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del Alcarrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio y de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El ple municipal ha donat a veu al manifest de la gent gran per reclamar tolerància zero davant del maltractament. Representants del casal de la gent gran han llegit en el plenari el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, que reclama més prevenció, recursos i també implicació social per protegir els drets de les persones grans. I és que el ple municipal de Sant Andreu de la Barca va iniciar precisament la sessió ordinària d'aquest mes de juny amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament de les persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, que se celebra cada 15 de juny.
8: Com vostès ja saben, perquè hem estat aquí diverses vegades, com cada any venim al manifest de la gent gran, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya, i llavors nosaltres volíem fer un tracte, el que fem, estem en una entitat també que l'Ajuntament va signar un conveni amb el CEAP, el bon tracte, un dret sense edat, respostes al maltractament a les persones grans. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència i l'abús i el maltractament de les persones grans, el Servei Especialitzat de l'Atenció de les Persones organitza el que ja va ser el dia 19, el bon tracte i uns drets sense edat de resposta al maltractament de las personas grandes. Ahora ya.
9: Manifiesto el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Las Naciones Unidas designaron el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con motivo de esta jornada, desde el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, reafirmamos que los derechos humanos de las personas mayores son tan absolutos como de cualquier otra persona. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la protección, la dignidad y el respeto de sus derechos. El abuso y el maltrato son una realidad que existe en una respuesta colectiva. Pedimos la implicación de toda la sociedad, el entorno familiar, las amistades, el vecindario y la ciudadanía en general. Necesario reforzar la prevención, mejorar la detención y la atención a las víctimas, impulsar mecanismos eficaces y denuncia y sanción. No es admisible que las personas mayores no denuncien por miedo a perder su autonomía, sufrir represalias o dejar de recibir el apoyo para su cuidado. Además, las situaciones de emergencias como las catástrofes o las pandemias afectan de forma desproporcionada a este colectivo e intensifican su vulnerabilidad. Esta realidad tan compleja a menudo permanece invisible y presenta un marcado sesgo de género, ya que afecta especialmente a las mujeres.
8: Por ello, exigimos dignidad y respeto. Todas las personas, con independencia de su edad, tienen derecho a vivir con dignidad y respeto. No debe tolerarse ninguna forma de maltrato físico, psicológico, económico, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacológico o cualquier otra índole. Reconocimiento de sensibilización. Instamos a todas las administraciones públicas a reconocer el maltrato con una vulneración de los derechos humanos y a incrementar la sensibilización social sobre, en realidad, solo para abordarse de manera eficaz desde el conocimiento y reconocimiento. Prevención. Es necesario impulsar más programas de prevención activa para erradicar el maltrato a las personas mayores, así como protocolos de actuación coordinados y medidas que promuevan sus derechos, su autonomía y su bienestar. Intervención, apoyo y recursos. Reclamamos una intervención efectiva por parte de todas las administraciones públicas ante las situaciones de abusos o maltrato. Es imprescindible garantizar recursos adecuados para las personas mayores afectadas incluido apoyo emocional, asesoramiento jurídico, servicios sanitarios, alternativas de alojamiento, seguro. Nadie debe vivir una situación de maltrato. Responsabilidad jurídica. Exigimos que las administraciones públicas asuman plenamente su responsabilidad en la protección de las personas mayores y adopten las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de maltrato. La impunidad no tiene cabida. En este Día Internacional manifestamos con firmeza que una sociedad que cuida y respeta a las personas mayores en su sociedad, con futuro, lucharemos juntos para construir entornos seguros, libres. Defender los derechos de las personas mayores es defender la dignidad de toda la sociedad. Barcelona, 15 de junio de 2026.
0: I ara, tot seguit en el Via Directa, donem més detalls de la renovació del cartipàs municipal que es va retre a compte el passat dijous en el ple municipal.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'Habitatge s'annexa a l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... És Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'Habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de Transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de Control de les Activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del Servei de Via Pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. L'organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge s'ha celebrat el Dia de l'Orgull LGTBI. A Sant Andreu de la Barca, el passat divendres, es va realitzar el desplegament de la pancarta que presideix l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu de la setmana del 28J, uns dies en què reivindica el Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu. El regidor de LGTBI, Javier Romero, ha destacat la importància de continuar visibilitzant la lluita del col·lectiu.
3: Avui, dia 26 de juny, commemorem el que serà diumenge el 28J, el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i trans, el que es coneix com el Dia de l'Orgull. I bé, aquest acte que acostumem a fer de despenjar la pancarta a l'Ajuntament pot semblar una cosa humil, però al final és enviar un missatge a la ciutadania i a les persones LGTBI, en particular de la nostra ciutat, que és que l'Ajuntament està per elles, l'Ajuntament es preocupa d'elles i que a l'administració sempre trobaran un lloc que vetlla pels seus drets i les seves llibertats.
2: Amb la despenjada d'aquesta bandera es dona l'inici a la programació d'activitats pel 28J. El 28J no serà l'acte central, l'acte central serà la següent setmana.
3: Sí, bé, amb el programa que hem presentat de l'Orgull hem presentat un seguit d'activitats que abarquen realment tot el mes. Sí que és veritat que en aquest cap de setmana que seria com el mes central per la data, tenim diferents activitats com és la funció Con M de Mujer del Centre Cultural Andalús que es troba dins d'aquest programa Orgull, ja que doncs posa en valor la figura de les artistes folklòriques del nostre país que sempre han estat molt arrelades a la cultura del col·lectiu LGTBI. També tenim una activitat a càrrec de Transversal, que és la entitat de famílies amb infants i joves trans, que doncs faran un acte simbòlic molt maco de pintar la bandera al terra de la passada de la Font de la Roda. I després continuarem amb altres activitats, com la setmana que ve tenim un conte a contes a la biblioteca i tanquem diguem-ne aquesta primera part amb l'acte central el proper dissabte 4 de juliol amb col·laboració amb l'agrupació de joves de la ciutat.
2: Bueno, per acabar, si vols fer una crida que la gent s'assumi a les activitats en el marc de 28J.
3: Doncs sí, com a regidor de drets de LGTBI, per mi és, valga la redundància, un orgull que la ciutat estigui compromesa amb el mes de l'orgull LGTBI i fer crida a tota la ciutadania a sumar-se. Evidentment, les lluites no es guanyen soles i, per tant, no és una qüestió només de les persones LGTBI, sinó de totes aquelles persones aliades i demòcrates doncs, que lluiten també per els drets humans de les persones, i en concret ara parlem dels drets de les persones LGTBI.
2: D'altra banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, també ha celebrat el gest i ha remarcat que el seu partit sempre ha estat al costat del col·lectiu.
4: Home, és un dia important, no? Jo crec que cada vegada que aquest Ajuntament fa públic i fa que tothom vegi a l'entrada de la ciutat que som una ciutat que apostem pels drets, per la igualtat de drets i per la justícia social, jo crec que és una bona data. I les activitats doncs, programades doncs, són àmplies, són variades i no hem de deixar en cap moment de reivindicar doncs, els drets del col·lectiu que en molts llocs i sobretot en moltes situacions també aquí al nostre país doncs, pateixen situacions de violència, de desigualtat, de menyspreu i en aquest sentit que l'Ajuntament doncs, digui fermament que apostem per la diversitat i cuidem a tots els nostres veïns i veïnes, jo crec que és molt important.
2: Des del Partit de Socialistes, com valoreu la importància d'una visibilitat al col·lectiu i de sumar-se al 28J?
4: És absolutament clau. Nosaltres com a partit ho hem fet sempre i ho continuarem fent, no? Estem al costat del col·lectiu, doncs, reivindicant al costat d'ells, lluitant al costat d'ells, i per tant jo crec que no fallirem en cap moment, no? És un col·lectiu molt important que pateix molt en molts àmbits, que encara hi ha molta feina a fer de sensibilització, de visibilització i d'acceptació per part de tota la societat, i més en una època en la qual veiem aquests discursos d'odi que atenten contra la diversitat, que hem d'aturar-los, i una forma d'aturar-los és deixar ben clar que Sant Andreu de la Barca té orgull i gaudeix de l'orgull dels seus ciutadans i ciutadanes.
2: A més, la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, ha reivindicat la celebració de l'orgull.
5: Ayer colgamos la bandera LGTBI en la biblioteca y hoy acabamos de desplegar la pancarta del 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, para reconocer a quienes lucharon por ser quienes eran cuando esto suponía discriminación, persecución y silencio. Gracias a toda esa lucha, hoy vivimos con más derechos y con más libertad, pero hay que recordar, y es un momento especialmente importante para recordarlo por los discursos de odio que se están generando, que todavía hay personas que sufren discriminación, que sufren agresiones o acoso por su orientación sexual o por su identidad de género. Y por eso el orgullo sigue siendo tan necesario para que todas las personas podamos sentirnos orgullosas de quién somos y de quien amamos sin miedo. La diversidad es un valor que nos enriquece, que nos hace una sociedad mejor y que sin duda fortalece nuestra democracia, y desde En Comú Podem y desde el gobierno de Sant Andreu de la Barca, donde participamos, seguiremos trabajando para construir un municipio más libre, más seguro y más igualitario, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sean quienes sean y amen a quienes amen.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat així la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu.
1: I un dia abans d'aquest acte en el Centre Cultural Aigües Toses, que aplega els serveis de la Biblioteca Municipal, de la Ràdio, també de l'Espai Jove i de l'Escola Municipal de Música i Dansa, es va fer el desplegament de la bandera LGTBI.
2: El Centre Cultural Aigües Toses ha penjat per primer cop la bandera LGTBIQA+. Ràdio Sant Andreu, l'Espai Jove, la Biblioteca Municipal Aigües Toses i l'Escola Municipal de Música i Dansa han col·locat de manera conjunta el distintiu al balcó de l'edifici municipal, una iniciativa conjunta dels serveis del Centre Cultural Aigües Toses impulsada pels equipaments municipals per promoure una societat més justa, inclusiva i respectuosa. Lourdes Rodríguez, treballadora de l'Espai Jove, ha assegurat que ha estat un orgull impulsar la iniciativa.
6: La veritat és que ha sigut un orgull per nosaltres poder impulsar la iniciativa de fer la penjada, ja que mai s'havia fet al Centre Cultural Aigües Toses, i bueno, que tots els companys ens hagin donat suport a la iniciativa, bueno, ens fa estar super agraïts i molt contents.
2: Per què és important mantenir aquesta... Per què és important penjar la bandera de l'orgull LGTBI en el marc d'aquesta iniciativa de donar visibilitat al col·lectiu?
6: Bueno, al final és una forma de reivindicar el col·lectiu i de donar suport a totes aquestes persones que ho necessiten, encara que ja es facin altres activitats. Penso que és molt important donar visibilitat des de tots els centres de l'Ajuntament.
2: Ferran Canyada, director de la biblioteca, ha relatat que l'acció ajuda a formar part de la societat i defineix la biblioteca com un ens que interacciona i col·labora amb la societat.
7: Doncs per la biblioteca és una oportunitat d'anar formant mica en mica part del poble, de la ciutat, vaja, més que poble. Ha de ser això, la biblioteca, un organisme viu que interacciona i que, doncs, això col·labora amb la societat.
2: Què et sembla que sigui la primera vegada que s'hagi penjat la bandera, que hàgiu participat, i sobretot perquè és important seguir donant visibilitat al col·lectiu?
7: Bé, segurament que sigui la primera vegada no és el més rellevant, simplement, doncs, que s'hagi fet, no? És el més rellevant. I el que pugui significar, bé, doncs, si més no, la visibilitat, això, primer punt.
2: I a més, en aquest sentit, teniu una exposició en el marc de l'orgull.
7: Sí, l'acollim, és una exposició feta per l'agrupació de joves, i la biblioteca, com comentava abans, doncs hem d'oferir aquest espai públic on la ciutat es pugui manifestar.
2: Finalment, Jordi Milian...

0: de col·lectius. Nosaltres som una ràdio amb valors i, evidentment, això també ho hem de potenciar i participar en tot tipus d'activitats.
1: El Centre Cultural així ha penjat la bandera LGTBIQA+, en el marc de la Setmana de l'Orgull.
2: I des de dijous podem veure a la Biblioteca Aigüestoses una exposició que porta per títol Desviars. També té molt a veure amb la celebració del Dia de l'Orgull.
1: La Biblioteca Municipal Aigüestoses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
3: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions, posicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
4: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no? Jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
3: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
4: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir a portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals. I després, quines són de la zona més pròxima?
3: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
4: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
3: Les obres d'Antònix Medina, de Parani Llamas i de Blue Eveline són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
4: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició. I per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
3: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Que de vegades la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
4: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vinguis, doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
3: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
1: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
5: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta que està aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues vam decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims orgulls com a els, per a fer els cartells i les samarretes i això.
4: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
5: Sí, és una il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixada en digital. I
4: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
5: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a, pues, tant a racialitat, a l'edat, sea, fer que si queren representacions tant de persones trans com no binàries, com

0: racialitzades, com a persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. I esta és, va ser una, esta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos, anys, de fa dos edicions de l'Orgull, i van fer una camiseta, era un, la composició era circular i posava Orgull enmig.
1: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
0: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. Va ser, la idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu, i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
1: Després torna una miqueta a la de la Perla. És una obra que, si la mires i la neixes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
0: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la Perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra Perla, que és el símbol de l'Orgull.
1: La Perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llens?
0: És un, esta Perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
1: Però sembla que sigui pintada.
0: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Vale. Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
1: Imagino que la de la Perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
0: Sí.
1: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la Perla?
0: Volíem que fora la Mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
1: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
0: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Ha sigut una bona elecció. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, davant, aquí a aquesta més gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també, pues, a gent que ha participat des de México, que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
2: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
3: I els actes del Dia de l'Orgull es van celebrar el passat cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre, amb l'obra Con M de Mujer, organitzada per el Centro Cultural Andaluz. I el diumenge amb la pintada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, una activitat infantil a càrrec de Transversal, el grup de famílies trans de Sant Andreu de la Barca. L'acte es va realitzar a les 6 de la tarda a la plaça Font de la Roda. I aquest dilluns, a 6:15 de la tarda, a l'hora del conte, ara em dic Joana, a la Biblioteca Aigüestoses, aquest dimarts, un webinar de sensibilització LGTB i diversitat afectiva a l'empresa a les escoles velles. Serà 10:45 del matí. Dimecres, dia 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa a la sala Federico García Lorca, una activitat organitzada per al Centro Cultural Andaluz, i serà a partir de les 7 de la tarda. I l'acte central serà aquest dissabte a partir de les 7 a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb una rua reivindicativa pels carrers de Sant Andreu de la Barca, la lectura del manifest i diferents actuacions, a més de sopar a la fresca, show drag i PDAs, i també el servei de Punt Lila. També organitza l'agrupació de joves de Sant Andreu Barca i l'Ajuntament, amb la col·laboració d'Esplai Pingüí, les Castellers de la Droga, l'agrupació cultural Aigüestoses i també Transversal. Serà l'acte central del Dia de l'Orgull, com dèiem, aquest dissabte 4 de juliol a les 7 de la tarda.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I ara, tot seguit, en el via directe a l'espai de la Xova en sèrie, les sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal la calor?
2: Pues malament.
0: Què? Fatal.
2: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, tu
2: no és algo nou. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
3: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
3: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava de temporada.
1: Sí.
3: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
3: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
1: Una façana
3: i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
3: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
3: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
2: Sí, home, que era un cura. Alma.
0: Sí,
3: vale, era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
2: A veure.
3: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a... a gent que l'escollís, vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
2: ah, ja va,
3: aquesta
2: ja,
3: sèrie.
2: I es va estrenar a les...
3: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
2: És a dir, que a la una de la matinada.
3: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
2: Jo...
3: Que és una sèrie llegit que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
2: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt
3: mediàcia. O sigui, ja estava feta, no, no és que... No, no, fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
2: Això fa molt mediàcia. S'ho guarda tot el calaix i mira, espera el moment...
3: Això és el que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posa la després de First Date.
2: A veure, la
3: idea... Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no sé.
2: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada.
0: Què dius?
2: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em vaig quedar flipant. La Sandra Berneda,
2: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
2: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
2: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
2: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
3: Que per no. Cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? On no es feia això?
3: Això es feia 4.
0: Ah.
2: Sí, correcte.
3: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
2: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de la sèrie està bé.
3: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
2: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
3: Està en un moment complicat.
2: Sí. Ànims, eh?
3: No,
0: gens ni mica.
3: Els pobres treballadors sí, els que manen,
2: correcte.
3: Mira tu, haver pres millors decisions.
2: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
3: Treballadors ja se m'entén quan
2: sí,
3: em refereixo.
2: Correcte, sí. Amb això m'hi referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
3: Què volem mirar?
0: Què volem
3: mirar? No és
0: mirar.
3: El mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
2: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
3: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dos coses.
2: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
3: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc, s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
2: Home... Alguna de caure.
0: És que, últimament, els estius a mi se m'ha caigut complicant molt, eh? Però a veure si aquest el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
3: M'és igual.
2: Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit, perquè, clar, jo tinc els tres, i sí. Es nota tant qui ha fet cadascun.
3: Home, segur.
2: Perquè a nivell del format del guió...
3: No, sí, per no? Les sèries per que s'han...
0: No, per l'estil.
3: Ah,
0: però
3: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
3: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
3: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
3: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Baix.
3: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
3: Que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
4: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
5: The Bene Gesserit. Their tyranny's getting worse.
4: You continue to turn down my generous offers.
6: My family, our five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure.
3: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
3: És a dir, és la sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson, i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
3: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
2: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat... Les sèries, que...
2: sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
2: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mires? Ah, què fem? Un bloc?
2: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu. Doncs
2: pues vinga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gadeu, miraré From.
7: Must have got knocked down in a storm or something.
8: It's a pretty selective storm.
9: What are they doing?
8: Can we just leave, please?
9: Jim!
10: In this dirty old part of the city.
8: Maybe we missed the sign for the highway.
7: We didn't miss the sign.
10: When the sun refused to shine.
7: Can I help you?
11: We got on a detour off the highway and cell service around
7: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
2: Jo diré, doncs pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: I Flowers.
2: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
3: no.
2: Pot ser?
3: No,
2: o Michael era ell?
3: Ni idea.
2: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la... com dic? Per insistència, perquè em diuen te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
2: I tu?
0: Pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
2: És el que t'he dit, que el primer no l'he trobat.
0: Ah, m'ho has dit. Pues mira, sí, no, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
3: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
3: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
0: vale.
3: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
12: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
13: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
14: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
15: Se veían los agujeros de bala.
16: ¿Qué va a pasar?
17: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
18: De pronto se había desatado la locura.
19: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
20: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
21: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
22: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
23: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
24: Esto va más allá del deporte.
25: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
26: Y de repente toda mi vida cambió.
27: Un momento, una mala decisión.
28: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
3: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
2: Sí.
3: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
3: Sí, a part aquí està... són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé, de moment són d'això de que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
2: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Challenge?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vull per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Que... tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix?
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però, no, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No, no,
2: sí. No, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen, toquen molt fort.
1: Vale, vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, no, i tant, però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot, uf, més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo?
6: Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
7: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPDE siempre lo protegerá.
7: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPDE...
8: A ver, un segundo.
7: Jamás descansará.
9: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareix que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No va ser res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que, les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, o sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te no, saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale, vale, vale. No,
3: miris, no, no.
2: Clar,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la bueno, següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per això?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, bueno. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs pues, a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
2: Ballo de llisatges.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit, no s'ha assolit enguany. Suits.
10: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
11: You are looking at the best closer this city has ever seen.
12: Closer, huh?
13: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
14: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
15: The Chilton Hotel on Park Avenue.
16: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo ho sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada. O sigui,
3: que
1: no passa és
3: que... No, si...
1: Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar-s'ho.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant. No,
3: un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, pot ser si vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà a un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que sí. Tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
2: Si tu proposis, en 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: 2 mesos mirar Suits? No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només mirar sèries.
3: Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al dia.
2: Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar. Lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé. Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
5: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
12: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
17: El mundo ha cambiado, papá.
5: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
18: No se preocupe, los dos son multigénero.
5: Ajá. ¿Somos multigénero?
19: ¿5 estrellas?
5: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això el micro.
2: El micro s'haurà fet
1: clar,
2: mal, sí.
1: Clar.
2: Micro. Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus? Ai, fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
20: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
21: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
22: La sociedad está jodida con gente así.
20: ¿Jodida según quién?
4: Mis clientes están contentos.
6: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
22: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
4: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Sí. Bueno, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office,
3: sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està a Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
23: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
24: It's our last day. We're out of time.
25: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
26: Richard, I am selling the building. Only love.
27: Make it rain.
28: Dispatch. Restaurant is flooded.
29: Delivery's cut us off.
30: We're gonna run out of food.
1: Jo no l'he vista, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta. Ahí està.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar. Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar tot.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, les no podem mirar, de deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Per sí. Canvi, a fi.
1: I dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Les sèries de televisió protagonistes en el via directe amb aquest espai de l'Això va en sèrie, un espai dels companys de la xarxa ràdio per les diferents emissores municipals de Catalunya.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Can Salvi reforçarà la seguretat de les piscines d'estiu amb un servei de vigilància. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat dia 6 de juny, s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que han generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Davant d'aquests fets, a partir del dissabte 27 de juny, les instal·lacions comptaran amb un vigilant de seguretat durant totes les hores d'obertura. Segons el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, l'objectiu de la mesura és garantir la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
3: Demà, justament, demà dissabte 27 de juny, entra en funcionament un servei de vigilància i de seguretat aquí a les piscines d'estiu de Can Salvi. Comptarà, llavors, aquesta instal·lació de la piscina de Can Salvi amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les hores d'obertura de la piscina. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat 6 de juny s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que ha generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Llavors aquí l'Ajuntament ha reaccionat i posa en funcionament aquest servei de vigilància i de seguretat. Davant dels fets que han passat darrerament, a partir d'aquest 27, repeteixo, les piscines comptaran amb el vigilant de seguretat totes les hores i l'objectiu de la mesura és garantir justament la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
2: A partir d'ara serà obligatori accedir, o sigui, identificar-se per accedir a les piscines. Per què s'ha adoptat aquesta mesura i com funcionarà la pràctica?
3: Efectivament, les persones hauran d'entrar amb identificació, ja sigui el carnet de temporada o també mitjançant el DNI o el document acreditatiu amb la fotografia. D'aquesta manera tindrem una traçabilitat més clara sobre les persones que entren i prèviament identificades, i si passés qualsevol circumstància, doncs podrem identificar aquestes persones amb més rapidesa, no?
2: En aquest sentit, com serà la coordinació entre el vigilant de seguretat, el personal de piscines, la policia local, en el cas que es produeixi una possible incidència?
3: Doncs, com bé dius, s'ha elaborat un protocol d'actuació amb l'Ajuntament, amb la policia local, per quan calgui la seva presència a aquestes piscines, i d'aquesta manera triangular entre el personal que hi ha la instal·lació, la policia i el vigilant de seguretat per fer que l'operatiu sigui més àgil i més efectiu.
2: Les sancions, anuncieu sancions que poden arribar fins a 3.000 euros i fins i tot no es descarten accions penals. En quins casos s'aplicaran aquestes mesures? Per què s'han decidit?
3: Com bé dius, les sancions que s'aplicaran a comportaments incívics seran les que s'estipulen en el reglament d'ús dels equipaments esportius i, si és el cas, també s'aplicaria l'ordenança de civisme amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros. No es descarta la presentació de demandes penals contra les persones que puguin realitzar accions que vagin en contra de la seguretat i salut de les persones usuàries a les piscines d'estiu. El que volem transmetre és deixar clar que qualsevol comportament incívic o manca de respecte amb altres usuaris i usuàries de la piscina tindrà conseqüències.
2: La presència d'aquest vigilant és una mesura excepcional per aquest estiu? Es planteja que es pugui mantenir en futures temporades o que s'allargui durant la tardor i l'hivern?
3: De moment respon a aquesta demanda de la ciutadania durant aquest any, aquesta temporada, el que resta de temporada, i no descartem que en successives temporades també implementem aquesta mesura.
2: Per acabar, quin missatge li agradaria traslladar a la gran majoria d'usuaris que fan un ús correcte de les piscines i que s'han vist afectats per aquestes situacions i que ara podran gaudir d'un vigilant de seguretat?
3: Que estiguin tranquil·les i tranquils, que vinguin a gaudir d'aquesta instal·lació magnífica que tenim a Sant Andreu de la Barca, de les piscines municipals, que ajudin també, no?, amb l'exemple del gaudi d'aquesta instal·lació amb la resta d'usuaris, i al final és una feina d'equip, com hem dit moltes vegades. Això depèn de totes i tots, que tots puguem gaudir tranquil·lament en respecte amb les altres persones que hi són a la instal·lació, a la piscina, perquè tothom pugui gaudir d'una forma pacífica, d'una forma tranquil·la, aquesta piscina.
2: A partir d'aquest dissabte 27 de juny Les piscines municipals de Can Salvi comptaran amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les seves hores d'obertura.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies que ara mateix pinten bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
3: Sí, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
3: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, amb una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
3: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí,
0: que torna, eh?
1: Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar el també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
3: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu en Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Ja, com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podrem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública, Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més.

0: les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
1: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
0: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
1: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
0: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
1: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
0: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
1: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
0: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
1: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
0: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
1: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
0: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
1: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
0: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
1: sí,
0: i els mitjans.
1: Tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa la

0: Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400, poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat, poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Ola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència amb el 607 700 012, sempre amb aquest missatge, doncs si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo sobretot molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
4: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
3: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
4: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs tolerant amb totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també ha d'haver doncs un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
3: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
4: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP, i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
3: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
4: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
3: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
5: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques és, pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors, que han d'entendre que, bueno, que, i han de saber, més que entendre, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, val? I que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
3: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques i ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
5: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
3: Com està rebuda la iniciativa entre els comerços?
5: Doncs molt bé. La veritat és que està està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
3: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
5: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs, quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
3: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
5: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la Regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, o sigui que sàpigues que el comerç local dona més.
3: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
5: Home, ens encantaria i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa i bueno, és al cap i a la fi és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
3: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts. Més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu. A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat, el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat, van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca ha patit aquests dies un episodi d'altes temperatures. Qui té totes les dades és Carlos Lara, de Meteosap, de qui volem analitzar aquest episodi d'altes temperatures que també ha patit Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions. Carlos Lara, molt bon dia.
1: Buenos días, Jerry.
0: Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Bé, podem dir que és un episodi d'altes temperatures i no podem definir-ho com a onada de calor.
1: De momento no, de momento hemos de hablar de episodio de altas temperaturas. Recuerdo que para que sea ola de calor, pues aquí en San Andreu tenemos una temperatura establecida que se ha de superar tres días de forma consecutiva, que serían 38,6 grados. Pero, como ya comentábamos el viernes en la previsión, como dices, muchos días con temperaturas muy altas. Y de hecho, pues si nos vamos a ver los datos, tenemos que desde el pasado día 21 de junio, justo el día que empezaba el verano, pues todos los días, sin fallo ninguno, aquí en San Andreu hemos registrado temperaturas máximas superiores a 35 grados. Evidentemente, no son esos 38,6 que nos indicarían pues que estamos en hora de calor, pero sin duda, pues superar los 35 grados tantos días de forma consecutiva, pues no deja de ser pues un episodio de muy altas temperaturas, podríamos decir, y que pues hay que tomar un poquito las mismas precauciones que si estuviésemos hablando pues de una ola de calor, debido pues a esa persistencia de las altas temperaturas en nuestro municipio.
0: Que estem parlant de 8 dies seguits, consecutius, on la temperatura màxima ha superat els 35 graus.
1: Sí, todos los días se han superado los 35 grados, esos 8 días de forma consecutiva, pero es que además, pues el lunes, día 22, llegamos hasta 37,9. Ha sido la temperatura más alta de este episodio, pero ya digo, más que esos valores extremos, lo que estamos hablando es de la persistencia de esas altas temperaturas día tras día.
0: Y estem parlant també de temperatures mínimes també molt altes.
1: Claro, porque no solo que durante el día de alguna manera pues tengamos ese calor tan intenso, sino que además pues por las noches la temperatura, claro, partimos de valores tan altos que luego por las noches, aunque está siendo la gran mayoría de noches pues el cielo despejado, pues no conseguí bajar suficiente como para bajar de los 20 grados, con lo cual también pues desde el día 21 estamos registrando noches tropicales. Te recuerdo que son aquellas en que la temperatura mínima, en este caso, pues no baja de los 20 grados y también pues de forma consecutiva desde el día 21 hasta esta pasada noche, pues estamos registrando temperaturas superiores a 20 grados, es decir, noches tropicales.
0: Evidentment que per les nits també costa dormir per aquestes altes temperatures i també en aquest mes de juny s'ha produït una dada que és la primera nit equatorial de l'any.
1: Pues sí, además esta pasada noche, pues temperatura que no ha bajado ya no de los 20, sino que no ha bajado de los 25 grados. Esta pasada noche hemos registrado una temperatura de 25,2 grados de temperatura mínima. Así que, como dices, primera noche ya no tropical, sino ecuatorial del año, algo que suele ser bastante raro, porque en nuestra zona habitualmente o no tenemos noches ecuatoriales, o como mucho algún año ha habido una o dos. Este año ya hemos registrado la primera, y además, como dato, pues ha sido en el mes de junio, cuando todavía teóricamente pues no queda la parte un poco más intensa del verano, podríamos decir.
0: Per això estem parlant del mes de juny, temperatures que s'estan registrant en el mes de juny. Tu que vas analitzant les dades dels darrers anys, Carlos, que tens una perspectiva històrica de molts anys, no hem tingut un mes de juny amb aquestes altes temperatures.
1: Possiblement no. Tengo que hacerlo el resumen en breve, porque además ya de cara pues a la semana que viene pues comentaremos esto en profundidad en el Lloba Truene, pero evidentemente tantos días con temperaturas tan altas pues seguramente no se habían registrado. Y de hecho, como curiosidad, ayer me salió un recuerdo en Facebook de una gráfica que publiqué en el año 2013, donde en todo el mes de junio tan solo un día superamos los 30 grados y llegamos a 31 grados. Así que comparativamente pues vemos que en el año 2013 No se superaban prácticamente ningún día los 30 grados y este año llevamos 8 días de forma consecutiva superando los 35, etc. La diferencia de comportamiento de aquel año a este pues es muy, muy significativa.
0: I ara la pregunta que tothom es fa, Carlos, i que segurament que t'hauran fet molt en aquests dies, fins quan durarà aquest episodi d'altes temperatures i quan arribaran aquelles temperatures habituals de l'època, si s'esperen canvis o no de cara als propers dies?
1: Pues desgraciadamente no traigo buenas noticias y es que aunque esta semana a partir de mediados de semana parece que pues pueden bajar un poquito las temperaturas, pero muy poquita cosa, con lo cual vamos a seguir con un panorama muy, muy similar a todos estos días, pues prácticamente toda la semana, todo lo que medianamente puede ser fiable, ¿no?, por comentar, así que muy pocos cambios, yo diría, seguir con estas temperaturas que muy posiblemente pues todos los días rondemos esos 35 grados, veremos si se superan todos o alguno queda un poquito por debajo, pero de igual manera es lo mismo, o sea, volvemos a un poco a la diferencia de ola de calor o no. Si un día hacemos 34,5, tampoco va a marcar la gran diferencia de que se rompa la racha, pero nada más, será valor por valor estadístico, pero seguirá haciendo mucha calor toda la semana con esos valores, vamos a poner en torno pues a esos 35 grados de máxima casi al día.
0: Doncs aquestes són les temperatures, l'episodi d'altes temperatures que estem patint des de fa ja 8 dies consecutius i, com sempre, totes les dades les té Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, i davant d'aquestes altes temperatures, seny, sentit comú, hidratar-se molt, no passejar pel carrer amb hores d'altes temperatures i recordar també a la ciutadania espais habilitats a Sant Andreu de la Barca com a refugis climàtics, la Biblioteca Aigües Toses, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany, l'Ajuntament, el Centre de Recursos Associatius, la Piscina de Can Salvi o els Parcs Central i el de la Solana, que també funcionen com a refugi climàtic. No, Carlos?
1: Pues sí, hay que minimizar un poco pues esos riesgos que decíamos, ¿no? Temperaturas muy altas, de forma consecutiva, muchos días, la persistencia del calor también va agotando, ¿no?, un poco, y entonces, pues bueno, pues echar mano un poco de todo lo que tengamos a nuestro alcance para mitigar pues un poquito estas altas temperaturas y estar más cómodo y fresco, y como dices, pues sobre todo sentido común, ¿no?, evitar pues eso, hacer deporte a las 4 de la tarde o las cosas que solemos comentar, hidratarse bien, protegerse del sol, crema solar, un poco lo que ya tenemos todos un poquito en mente, pues ponerlo en práctica.
0: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per reportar-nos aquesta informació i estarem pendents.
1: Esperemos que en breve, que aunque ya digo que no tiene pinta, pues podamos contar alguna mejor noticia, ¿no?, de que esto va poniendo un poco llegando a su fin y volviendo a temperaturas, que es verano, que sí, que tiene que hacer calor, pero no tanto como está.
0: Doncs Carlos Lara, fins la pròxima. De moment, la propera connexió serà aquest divendres amb la previsió de cara al cap de setmana.
1: Hasta la próxima, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El ple municipal del passat dijous, el ple de juny, es va aprovar una remodelació del cartipàs municipal. I davant d'aquest episodi d'altes temperatures hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com els hi afecta aquest episodi d'altes temperatures que està patint també Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitant l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
4: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
5: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
4: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
5: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. i amb aigua, i va bé muntar aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
4: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
5: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
4: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
5: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmode i estem al mes de juny només.
4: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar el millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
5: No, no, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem, procurem i a l'hora de menjar, tot, procurem.
4: Tenim aigua freda sempre a la nevera, m'imagino.
5: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa perquè això ja no es pot aguantar.
4: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
5: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no? Que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adaptar.
4: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
5: Vale, gràcies, eh?
4: Com està vivint vostè l'onada de calor? L'està patint?
6: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, sí, sí, ho passo fatal.
4: Està notant, no?, que ha vingut una onada de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja, gairebé al migdia, no s'hi pot estar pel carrer.
6: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro un intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni a l'ombra et deixa respirar.
4: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
6: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc des de la 1 fins a les 9 de la nit ben bé.
4: Creus que podries sobreviure sense aire condicionat a casa?
6: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entre aire, força aire i a corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estarien doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
4: Ha canviat el teu estil de vida des que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris, molta gent està començant a sortir molt més tard i pel matí no fa vida.
6: Sí, una mica seria la idea. Per exemple, jo normalment entreno cap a la 1, vaig al gimnàs i darrerament estic anant a les 10 perquè no fa tanta calor ni xafogó. I doncs a la tarda, durant el dia, o sigui, durant el migdia, bueno, millor on s'està millor és a casa, i la tarda, doncs sí, sortim a partir de les 8-9, sí.
4: Clar, perquè després hi ha l'altre drama, que és si tens el cotxe al carrer, si el tens tot el dia el cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
6: Sí, així és. I si et deixes una xocolata, adeu. No la trobes, adeu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
4: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
6: Sí, a veure quin remei.
7: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
8: Home, per on tens d'anar?
7: Vas pel sol, però vas amb un barret.
8: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
7: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
8: Sí, sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
7: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
8: Molta, molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem també.
7: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
8: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però, bueno, passa que ja no te'n recordes, però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
7: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
8: Sí, no, normal l'haig de portar, perquè si no, malament.
7: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
8: Sí, exacte.
7: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat, no surt sí, de casa a les hores punta?
8: No surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
3: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
0: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... És serveis generals i govern obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. La persistència de la calor marca un juny excepcional a Sant Andreu de la Barca amb 8 dies consecutius per sobre dels 35 graus. Parlarem amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap, per fer balanç d'aquests 8 dies amb temperatures per sobre dels 35 graus. I també volem preguntar si aquestes temperatures continuaran a l'alça de cara als propers dies. També hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com estan vivint aquest episodi d'altes temperatures. Avui parlarem de la renovació del cartipàs municipal després de que l'alcalde Marc Giribet ho anunciés en el ple del passat dijous. I també parlarem de la gent gran del Baix Llobregat i de la gent gran de Sant Andreu de la Barca, ja que representants de la ciutat, el Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat, van llegir en el plenari municipal un manifest on reclama més prevenció, recursos i implicació social per protegir els drets de les persones grans. Aquestes i altres informacions seran les protagonistes avui d'aquest InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca ha patit aquests dies un episodi d'altes temperatures. Qui té totes les dades és Carlos Lara, de Meteosap, de qui volem analitzar aquest episodi d'altes temperatures que també ha patit Sant Andreu de la Barca, com d'altres poblacions. Carlos Lara, molt bon dia.
1: Buenos días, Jerry.
0: Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosap. Bé, podem dir que és un episodi d'altes temperatures i no podem definir-ho com a onada de calor.
1: De momento no, de momento hemos de hablar de episodio de altas temperaturas. Recuerdo que para que sea ola de calor, pues aquí en San Andreu tenemos una temperatura establecida que se ha de superar tres días de forma consecutiva, que serían 38,6 grados. Pero, como ya comentábamos el viernes en la previsión, como dices, muchos días con temperaturas muy altas. Y de hecho, pues si nos vamos a ver los datos, tenemos que desde el pasado día 21 de junio, justo el día que empezaba el verano, pues todos los días, sin fallo ninguno, aquí en San Andreu hemos registrado temperaturas máximas superiores a 35 grados. Evidentemente, no son esos 38,6 que nos indicarían pues que estamos en ola de calor, pero sin duda pues superar los 35 grados tantos días de forma consecutiva pues no deja de ser pues un episodio de muy altas temperaturas, podríamos decir, y que pues hay que tomar un poquito las mismas precauciones que si estuviésemos hablando pues de una ola de calor, debido pues a esa persistencia de las altas temperaturas en nuestro municipio.
0: Que estem parlant de 8 dies seguits, consecutius, on la temperatura màxima ha superat els 35 graus.
1: Sí, todos los días se han superado los 35 grados, esos 8 días de forma consecutiva, pero es que además, pues el lunes, día 22, llegamos hasta 37,9. Ha sido la temperatura más alta de este episodio, pero ya digo, más que esos valores extremos, lo que estamos hablando es de la persistencia de esas altas temperaturas día tras día.
0: Y estem parlant també de temperatures mínimes també molt altes.
1: Claro, porque no solo que durante el día de alguna manera pues tengamos ese calor tan intenso, sino que además pues por las noches la temperatura, claro, partimos de valores tan altos que luego por las noches, aunque está siendo la gran mayoría de noches pues el cielo despejado, pues no consigue bajar suficiente como para bajar de los 20 grados, con lo cual también pues desde el día 21 estamos registrando noches tropicales. Te recuerdo que son aquellas en que la temperatura mínima, en este caso, pues no baja de los 20 grados y también pues de forma consecutiva desde el día 21 hasta esta pasada noche pues estamos registrando temperaturas superiores a 20 graus, és a dir, noches tropicales.
0: Evidentment que per les nits també costa dormir per aquestes altes temperatures, i també en aquest mes de juny s'ha produït una dada, que és la primera nit equatorial de l'any.
1: Pues sí, además, esta pasada noche, pues temperatura que no ha bajado ya no de los 20, sino que no ha bajado de los 25 grados. Esta pasada noche hemos registrado una temperatura de 25,2 grados de temperatura mínima. Así que, como dices, primera noche ya no tropical, sino ecuatorial del año, algo que suele ser bastante raro, porque en nuestra zona habitualmente o no tenemos noches ecuatoriales, o como mucho algún año ha habido una o dos. Este año ya hemos registrado la primera, y además, como dato, pues ha sido en el mes de junio, cuando todavía teóricamente pues no queda la parte un poco más intensa del verano, podríamos decir.
0: Per això estem parlant del mes de juny, temperatures que s'estan registrant en el mes de juny. Tu que vas analitzant les dades dels darrers anys, Carlos, que tens una perspectiva històrica de molts anys, no hem tingut un mes de juny amb aquestes altes temperatures.
1: Possiblemente no. Tengo que hacerlo el resumen en breve, porque además ya de cara pues a la semana que viene pues comentaremos esto en profundidad en el Yoba Truene, pero evidentemente tantos días con temperaturas tan altas pues seguramente no se habían registrado. Y de hecho, como curiosidad, ayer salió un recuerdo en Facebook de una gráfica que publiqué en el año 2013, donde en todo el mes de junio tan solo un día superamos los 30 grados y llegamos a 31 grados. Así que comparativamente pues vemos que en el año 2013 No se superaban prácticamente ningún día los 30 grados y este año llevamos 8 días de forma consecutiva superando los 35, etcétera. La diferencia de comportamiento de aquel año a este pues es muy, muy significativa.
0: I ara la pregunta que tothom es fa, Carlos, i que segurament que t'hauran fet molt en aquests dies, fins quan durarà aquest episodi d'altes temperatures i quan arribaran aquelles temperatures habituals de l'època, si s'esperen canvis o no de cara als propers dies?
1: Pues desgraciadamente no traigo buenas noticias y es que aunque esta semana a partir de mediados de semana parece que pues pueden bajar un poquito las temperaturas, pero muy poquita cosa, con lo cual vamos a seguir con un panorama muy, muy similar a todos estos días, pues prácticamente toda la semana, todo lo que medianamente puede ser fiable, ¿no?, por comentar, así que muy pocos cambios, yo diría, seguir con estas temperaturas que muy posiblemente pues todos los días rondemos esos 35 grados, veremos si se superan todos o alguno queda un poquito por debajo, pero de igual manera es lo mismo, o sea, volvemos a un poco a la diferencia de ola de calor o no. Si un día hacemos 34,5 tampoco va a marcar la gran diferencia de que se rompa la racha, pero nada más, será valor por valor estadístico, pero seguirá haciendo mucha calor toda la semana. Con esos valores vamos a poner en torno pues a esos 35 grados de máxima casi al día.
0: Doncs aquestes són les temperatures, l'episodi d'altes temperatures que estem patint des de fa ja 8 dies consecutius i, com sempre, totes les dades les té Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, i davant d'aquestes altes temperatures, seny, sentit comú, hidratar-se molt, no passejar pel carrer amb hores d'altes temperatures, i recordar també a la ciutadania espais habilitats a Sant Andreu de la Barca com a refugis climàtics, la Biblioteca Aigües Toses, el Casal de la Gent Gran Maria Aurèlia Campmany, l'Ajuntament, el Centre de Recursos Associatius, la Piscina de Can Salvi o els Parc Central i el de la Solana, que també funcionen com a refugi climàtic. No, Carlos?
1: Pues sí, hay que minimizar un poco pues esos riesgos que decíamos, ¿no? Temperaturas muy altas, de forma consecutiva, muchos días, la persistencia del calor también va agotando, ¿no?, un poco, y entonces, pues bueno, pues echar mano un poco de todo lo que tengamos a nuestro alcance para mitigar pues un poquito estas altas temperaturas y estar más cómodo y fresco, y como dices, pues, sobre todo sentido común, ¿no?, evitar pues eso, hacer deporte a las 4 de la tarde o las cosas que solemos comentar, hidratarse bien, protegerse del sol, crema solar, un poco lo que ya tenemos todos un poquito en mente, pues ponerlo en práctica.
0: Doncs Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, gràcies per reportar-nos aquesta informació i estarem pendents.
1: Esperemos que en breve, que aunque ya digo que no tiene pinta, pues podamos contar alguna mejor noticia, ¿no?, de que esto va poniendo un poco llegando a su fin y volviendo a temperaturas, que es verano, que sí, que tiene que hacer calor, pero no tanto como está.
0: Doncs Carlos Lara, fins la pròxima. De moment, la propera connexió serà aquest divendres amb la previsió de cara al cap de setmana.
1: Hasta la próxima, Jordi.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: El ple municipal del passat dijous, el ple de juny, es va aprovar una remodelació del cartipàs municipal. I davant d'aquest episodi d'altes temperatures hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques com els hi afecta aquest episodi d'altes temperatures que està patint també Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: L'episodi d'altes temperatures que afecta Sant Andreu de la Barca durant aquest mes de juny ha obligat a molts veïns a adaptar la seva rutina diària per fer front a la calor. Amb 8 jornades que han superat els 35 graus, els carrers han registrat menys afluència durant les hores centrals del dia, mentre que els espais amb ombra, els parcs i les zones climatitzades s'han convertit en els principals punts de refugi. Davant d'aquesta situació, els sanandroencs opten per sortir a primera hora del matí o al vespre, evitar l'exposició al sol en les hores de màxima calor.
4: Ha arribat una onada de calor forta a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres com ho esteu fent per combatre aquesta calor?
5: Pues amb l'aire condicionat a casa i tenim que continuar treballant cada dia.
4: Si no tinguéssiu aire condicionat, com sobreviuríeu a casa?
5: Pues mira, com podem, amb les persianes avall i a la dutxa. i amb aigua, i bevem molta aigua i a la dutxa, cada moment. Així estem aguantant.
4: Creieu que és l'estiu que més calor heu passat o recordeu algun més calorós?
5: Crec que és l'estiu que més calor estem passant, perquè com continuem treballant, tenim que agafar cotxe, desplaçar-nos i tot, doncs patim molta calor.
4: Després ja està el tema del cotxe, que puges al cotxe, si el tens al carrer no pots ni obrir-lo, eh?
5: Totalment, d'acord. El cotxe crema, el volant crema, tot. La veritat és que és bastant incòmodo i estem al mes de juny només.
4: Teniu pensat que quan arribi l'agost canviar lo millor hàbits de vida o seguireu igual ficant l'aire condicionat i intentant sobreviure?
5: No, no, ja canviem hàbits de viure. Cada dia canviem el... Procurem, i el, a l'hora de menjar, tot, procurem...
4: Teniu aigua freda sempre a la nevera, m'imagino?
5: Sempre tenim aigua freda, sempre tenim de tot, però igualment la calor has de sortir al carrer. Llavors, al sortir al carrer és aquesta calor que fa. Ara ja anem cap a casa, perquè això no es pot aguantar.
4: Sí. M'imagino que les hores més punta, al migdia, no sortiu al carrer, o com ho feu? Canvieu i sortiu més cap a la nit?
5: Clar, sortir més cap a la nit, no, però que és, a vegades és impossible. Si tens metge, si tens que... Ara, per exemple, ara ens han donat metge a la meva mare i ens ha donat a la una del migdia. També es tindria que tenir en compte la gent gran, no?, que aquestes hores de visita a la una del migdia és una mica... també complicat, però clar, no, és que no hi ha una altra cosa. De moment no tenim més recursos, els que podem fer nosaltres, però no tenim ni per l'ombra, bueno, adapta.
4: Us deixo que marxeu i aneu a buscar les ombres.
5: Vale, gràcies, eh?
4: Com està vivint vostè la onada de calor? L'està patint?
6: Doncs sí, bastant, la veritat és que sí, perquè a més, no sé si és per l'edat o per la perimenopausa, però sí, sí, sí, ho passo fatal.
4: Està notant, no?, que ha vingut una de calor bastant forta. Gairebé, no sé, a aquestes hores ja gairebé al migdia no s'hi pot estar pel carrer.
6: Efectivament, ahir vaig haver de sortir a fer uns encàrrecs a les 3 i de poc moro en l'intent, perquè sobretot es nota aquesta calor intensa que quan camines ni en l'ombra et deixa respirar.
4: Que estàs fent alguna cosa per combatre aquesta calor? Tant, no sé si poses aire condicionat, si poses aire, si obres les finestres, com estàs intentant combatre aquesta calor?
6: A veure, a primera hora del matí obro finestres, el primer que faig és fer-me dutxa freda, d'aigua freda, que això relaxa molt i refresca, i després a mesura que va passant el dia, llavors cap a la una ja engego l'aire condicionat, el mantinc a uns 24 graus i el tinc tota, des de la una fins a les 9 de la nit ben bé.
4: Creus que podria sobreviure sense aire condicionat a casa?
6: Home, tinc la gran sort i privilegi de tenir un pis que està ben airejat, és a dir, entra aire, força aire i hi ha corrent, i suposo que doncs, si no hi hagués aire condicionat estaríem doncs, amb ventiladors o amb un altre aparell que ens ajudés.
4: Ha canviat el teu estil de vida des de que ha arribat aquesta calor fa uns dies? És a dir, abans acostumaves a fer algunes coses que ara has deixat de fer, has canviat horaris...

0: paradigma, que és si tens el cotxe al carrer, si el tens tot el dia al cotxe al carrer, després quan el vas agafar, un no es pot ni asseure, eh?
1: Sí, així és. I si et deixes, res, una xocolata, no la trobes, adéu. O fins i tot una aigua que estigui gairebé arrugada, la pròpia ampolla de plàstic, es queda com col·lapsada també, desfeta, no? Sí, la veritat és que vivim uns temps que...
0: Aguantaràs tanta calor molt més temps?
1: Sí, a veure, quin remei.
0: Buenas, usted es muy valiente, ¿eh? Va usted por el sol.
2: Home, per on tens d'anar?
0: Vas pel sol, però vas amb un barret.
2: Home, clar, és que si hi hagués més ombra, pues aniria més bé.
0: Com estàs patint la calor? Perquè veig que va per feina per arribar a casa ràpid, no m'imagino?
2: Sí, vaig a la farmàcia i vaig cap a casa ràpid.
0: Com està patint la calor? Perquè aquí la onada de calor a Sant Andreu ha arribat...
2: Molta, n'hi ha molta. Hi ha molta massa, però bueno... Recordes quan arribi el fred ens queixarem també.
0: També és cert. Vostè recorda algun estiu tan calorós com aquest?
2: Pues no. A veure, els estius sempre han fet calor, no? Però bueno, passa que ja no te'n recordes. Però sí, a fer calor sempre n'ha fet.
0: El seu recurs és utilitzar un barret sempre o sempre el porta de normal el barret?
2: Sí, no, normal l'haig de portar perquè si no... Malament.
0: Ah, clar, vostè no té molt cabell, llavors és crema.
2: Sí, exacte.
0: Fa alguna mesura de precaució, vostè, que ja és de la tercera edat, no surt de casa a les hores punta?
2: No surto, ara ja he sortit a comprar unes coses, vaig cap a casa i aigua i fresc.
0: Les autoritats recorden la importància de mantenir-se ben hidratat, protegir-se del sol i prestar especial atenció als col·lectius més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques, mentre es mantingui aquest episodi d'altes temperatures.
3: Seguirem a través de Ràdio Sant Andreu l'evolució meteorològica de cara als propers dies i ho farem, com sempre, i fem habitualment, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de participació ciutadana es passa a dir regidoria de participació ciutadana i transparència. La regidoria de serveis socials es passa a dir regidoria de drets socials. La regidoria d'educació, infància i família es passa a dir regidoria d'educació, infància i famílies. La regidoria d'igualtat, feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'igualtat, feminismes en plural i drets LGTBIQ+. La regidoria de seguretat ciutadana i protecció civil es passa a dir regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de serveis generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de serveis generals i govern obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de control ambiental salta de la regidoria de territori a la regidoria de la promoció econòmica.

0: i promoció de la ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de serveis socials de nova creació s'annexa o s'adscriu a serveis generals i govern obert. A més, hi ha una reestructuració... serveis generals i govern obert, disculpeu.
1: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
0: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de serveis generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
1: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de serveis socials adoptarà la denominació de regidoria de drets socials, mentre que la d'educació, infància i família passarà a dir-se regidoria d'educació, infància i famílies. Finalment, la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'igualtat, feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem d'algunes informacions relatives al ple municipal del mes de juny, que es va celebrar el passat dijous i, com és habitual, es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I també parlarem de les diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. Ja sabeu que aquest dissabte tindrem l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal i durant tot el mes de juny s'estan realitzant diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull, des de la penjada de la pancarta de l'Orgull a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o la penjada de la bandera LGTBI al Centre Cultural Aigüestoses. Repassarem totes aquestes activitats avui en aquest Via Directa. També comptarem amb l'espai de la Xó va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 29 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet la lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, En Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de manial subjectiva a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regions i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per al el dia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
1: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes, i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no? Tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius. Millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
2: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme. Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui. I a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar en els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagogia no s'ho empassa. Perquè tu quan l'utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament els centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre. Cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la audiencia ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros, este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
4: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que Son es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, pues aprobada por el PSC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
5: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo, que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner una solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciados 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo en la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. Uno, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 nuevos aparcamientos, que por supuesto van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El ple municipal ha donat a veu al manifest de la gent gran per reclamar tolerància zero davant del maltractament. Representants del casal de la gent gran han llegit en el plenari el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, que reclama més prevenció, recursos i també implicació social per protegir els drets de les persones grans. I és que el ple municipal de Sant Andreu de la Barca va iniciar precisament la sessió ordinària d'aquest mes de juny amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament de les persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, que se celebra cada 15 de juny.
8: Com vostè ja saben, perquè hem estat aquí diverses vegades, com cada any venim al manifest de la gent gran, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya, i llavors nosaltres volíem fer un tracte, el que fem, estem amb una entitat també que l'Ajuntament va signar un conveni amb el CEAP, el bon tracte, un dret sense edat, respostes al maltractament a les persones grans. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència i l'abús i el maltractament de les persones grans, el Servei Especialitzat de l'Atenció de les Persones organitza el que ja va ser el dia 19, el bon tracte i uns drets sense edat de resposta al maltractament de las personas grandes. Ahora ya.
9: Manifiesto el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Las Naciones Unidas designaron el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con motivo de esta jornada, desde el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, reafirmamos que los derechos humanos de las personas mayores son tan absolutos como de cualquier otra persona. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la protección, la dignidad y el respeto de sus derechos. El abuso y el maltrato son una realidad que existe en una respuesta colectiva. Pedimos la implicación de toda la sociedad, el entorno familiar, las amistades, el vecindario y la ciudadanía en general. Necesario reforzar la prevención, mejorar la detención y la atención a las víctimas, impulsar mecanismos eficaces y denuncia y sanción. No es admisible que las personas mayores no denuncien por miedo a perder su autonomía, sufrir represalias o dejar de recibir el apoyo para su cuidado. Además, las situaciones de emergencias como las catástrofes o las pandemias afectan de forma desproporcionada a este colectivo e intensifican su vulnerabilidad. Esta realidad tan compleja a menudo permanece invisible y presenta un marcado sesgo de género, ya que afecta especialmente a las mujeres.
8: Por ello, exigimos dignidad y respeto. Todas las personas con independencia de su edad tienen derecho a vivir con dignidad y respeto. No debe tolerarse ninguna forma de maltrato físico, psicológico, económico, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacológico o cualquier otra índole. Reconocimiento de sensibilización. Instamos a todas las administraciones públicas a reconocer el maltrato como una vulneración de los derechos humanos y a incrementar la sensibilización social sobre, en realidad, solo para abordarse de manera eficaz desde el conocimiento y reconocimiento. Prevención. Es necesario impulsar más programas de prevención activa para erradicar el maltrato a las personas mayores, así como protocolos de actuación coordinados y medidas que promuevan sus derechos, su autonomía y su bienestar. Intervención, apoyo y recursos. Reclamamos una intervención efectiva por parte de todas las administraciones públicas ante las situaciones de abusos o maltrato. Es imprescindible garantizar recursos adecuados para las personas mayores afectadas, incluido apoyo emocional, asesoramiento jurídico, servicios sanitarios, alternativas de alojamiento, seguro. Nadie debe vivir una situación de maltrato. Responsabilidad jurídica. Exigimos que las administraciones públicas asuman plenamente su responsabilidad en la protección de las personas mayores y adopten las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de maltrato. La impunidad no tiene cabida. En este Día Internacional manifestamos con firmeza que una sociedad que cuida y respeta a las personas mayores en su sociedad, con futuro, lucharemos juntos para construir entornos seguros, libres. Defender los derechos de las personas mayores es defender la dignidad de toda la sociedad. Barcelona, 15 de junio de 2026.
0: I ara, tot seguit, en el Via Directa, donem més detalls de la renovació del cartipàs municipal que es va retre a compte el passat dijous en el ple municipal.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves inscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials, abandona l'àrea de territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... És Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila. Tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge s'ha celebrat el Dia de l'Orgull LGTBI. A Sant Andreu de la Barca, el passat divendres, es va realitzar el desplegament de la pancarta que presideix l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu de la setmana del 28J, uns dies en què reivindica el Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu. El regidor de LGTBI, Javier Romero, ha destacat la importància de continuar visibilitzant la lluita del col·lectiu.
3: Avui, a dia 26 de juny, commemorem el que serà diumenge el 28J, el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i trans, el que es coneix com el Dia de l'Orgull. I bé, aquest acte que acostumem a fer de despenjar la pancarta a l'Ajuntament pot semblar una cosa humil, però al final és enviar un missatge a la ciutadania i a les persones LGTBI, en particular de la nostra ciutat, que és que l'Ajuntament està per elles, l'Ajuntament es preocupa d'elles i que a l'administració sempre trobaran un lloc que vetlla pels seus drets i les seves llibertats.
2: Amb la despenjada d'aquesta bandera es dona l'inici a la programació d'activitats pel 28J. El 28J no serà l'acte central serà la següent setmana.
3: Sí, bé, amb el programa que hem presentat de l'Orgull hem presentat un seguit d'activitats que abarquen realment tot el mes. Sí que és veritat que en aquest cap de setmana que seria com el mes central per la data, tenim diferents activitats com és la funció Coneme de Mujer del Centre Cultural Andalús, que es troba dins d'aquest programa Orgull, ja que doncs posa en valor la figura de les artistes folklòriques del nostre país que sempre han estat molt arrelades a la cultura del col·lectiu LGTBI. També tenim una activitat a càrrec de Transversal, que és la entitat de famílies amb infants i joves trans, que doncs faran un acte simbòlic molt maco de pintar la bandera al terra de la plaça de la Font de la Roda. I després continuarem amb altres activitats, com la setmana que ve tenim un contacontes a la biblioteca i tanquem diguem-ne aquesta primera part amb l'acte central el proper dissabte 4 de juliol en col·laboració amb l'agrupació de joves de la ciutat.
2: Bueno, per acabar, si vols fer una crida que la gent s'assumi a les activitats en el marc de 28J.
3: Doncs sí, com a regidor de drets de LGTBI, per mi és, valga la redundància, un orgull que la ciutat estigui compromesa amb el mes de l'orgull LGTBI i fer crida a tota la ciutadania a sumar-se. Evidentment, les lluites no es guanyen soles i per tant no és una qüestió només de les persones LGTBI, sinó de totes aquelles persones aliades i demòcrates, doncs, que lluiten també per els drets humans de les persones, i en concret ara parlem dels drets de les persones LGTBI.
2: D'altra banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, també ha celebrat el gest i ha remarcat que el seu partit sempre ha estat al costat del col·lectiu.
4: Home, és un dia important, no? Jo crec que cada vegada que aquest Ajuntament fa públic i fa que tothom vegi a l'entrada de la ciutat que som una ciutat que apostem pels drets, per la igualtat de drets i per la justícia social, jo crec que és una bona data. I les activitats doncs programades doncs són àmplies, són variades, i no hem de deixar en cap moment de reivindicar doncs els drets del col·lectiu, que en molts llocs i sobretot en moltes situacions, també aquí al nostre país, doncs pateixen situacions de violència, de desigualtat, de menyspreu, i en aquest sentit que l'Ajuntament doncs digui fermament que apostem per la diversitat i cuidem a tots els nostres veïns i veïnes, jo crec que és molt important.
2: Des del Partit dels Socialistes, com valoreu la importància d'una visibilitat al col·lectiu i de sumar-se al 28J?
4: És absolutament clau. Nosaltres com a partit ho hem fet sempre i ho continuarem fent, no? Estem al costat del col·lectiu, doncs, reivindicant al costat d'ells, lluitant al costat d'ells, i per tant jo crec que no fallirem en cap moment, no? És un col·lectiu molt important que pateix molt en molts àmbits, que encara hi ha molta feina a fer de sensibilització, de visibilització i d'acceptació per part de tota la societat, i més en una època en la qual veiem aquests discursos d'odi que atenten contra la diversitat, que hem d'aturar-los, i una forma d'aturar-los és deixar ben clar que Sant Andreu de la Barca té orgull i gaudeix de l'orgull dels seus ciutadans i ciutadanes.
2: A més, la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, ha reivindicat la celebració de l'orgull.
5: Ayer colgamos la bandera LGTBI en la biblioteca y hoy acabamos de desplegar la pancarta del 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, para reconocer a quienes lucharon por ser quienes eran cuando esto suponía discriminación, persecución y silencio. Gracias a toda esa lucha, hoy vivimos con más derechos y con más libertad, pero hay que recordar, y es un momento especialmente importante para recordarlo por los discursos de odio que se están generando, que todavía hay personas que sufren discriminación, que sufren agresiones o acoso por su orientación sexual o por su identidad de género. Y por eso el orgullo sigue siendo tan necesario para que todas las personas podamos sentirnos orgullosas de quién somos y de quien amamos sin miedo. La diversidad es un valor que nos enriquece, que nos hace una sociedad mejor y que sin duda fortalece nuestra democracia. Y desde En Comú Podem y desde el gobierno de Sant Andreu de la Barca, donde participamos, seguiremos trabajando para construir un municipio más libre, más seguro y más igualitario, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sean quienes sean y amen a quienes amen.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat així la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu.
1: I un dia abans d'aquest acte en el Centre Cultural Aigües Toses, que aplega els serveis de la Biblioteca Municipal, de la Ràdio, també de l'Espai Jove i de l'Escola Municipal de Música i Dansa, es va fer el desplegament de la bandera LGTBI.
2: El Centre Cultural Aigües Toses ha penjat per primer cop la bandera LGTBIQA+. Ràdio Sant Andreu, l'Espai Jove, la Biblioteca Municipal Aigües Toses i l'Escola Municipal de Música i Dansa han col·locat de manera conjunta el distintiu al balcó de l'edifici municipal, una iniciativa conjunta dels serveis del Centre Cultural Aigües Toses impulsada pels equipaments municipals per promoure una societat més justa, inclusiva i respectuosa. Lourdes Rodríguez, treballadora de l'Espai Jove, ha assegurat que ha estat un orgull impulsar la iniciativa.
6: La veritat és que ha sigut un orgull per nosaltres poder impulsar la iniciativa de fer la penjada, ja que mai s'havia fet al Centre Cultural Aigües Toses, i bueno, que tots els companys ens hagin donat suport a la iniciativa, bueno, ens fa estar super agraïts i molt contents.
2: Per què és important mantenir aquesta perquè és important penjar la bandera de l'orgull LGTBI en el marc d'aquesta iniciativa de donar visibilitat al col·lectiu?
6: Bueno, al final és una forma de reivindicar el col·lectiu i de donar suport a totes aquestes persones que ho necessiten, encara que ja es facin altres activitats. Penso que és molt important donar visibilitat des de tots els centres de l'Ajuntament.
2: Ferran Canyada, director de la biblioteca, ha relatat que l'acció ajuda a formar part de la societat i defineix la biblioteca com un ens que interacciona i col·labora amb la societat.
7: Doncs per la biblioteca és una oportunitat d'anar formant mica en mica part del poble, de la ciutat, vaja, més que poble. Ha de ser això, la biblioteca, un organisme viu que interacciona i que, doncs, això col·labora amb la societat.
2: Què et sembla que sigui la primera vegada que s'hagi penjat la bandera, que hàgiu participat i sobretot perquè és important seguir donant visibilitat al col·lectiu?
7: Bé, segurament que sigui la primera vegada no és el més rellevant, simplement doncs, que s'hagi fet, no? És el més rellevant. I el que pugui significar, bé, doncs, si més no, la visibilitat, això primer punt.
2: I a més, en aquest sentit, teniu una exposició en el marc de l'orgull.
7: Sí, l'acollim, és una exposició feta per l'agrupació de joves, i la biblioteca, com comentava abans, doncs hem d'oferir aquest espai públic on la ciutat es pugui manifestar.
8: Finalment, Jordi Milian, cap d'informatius de Ràdio Sant Andreu, ha afirmat que representa un orgull participar-hi i ha assegurat que la ràdio des de sempre ha recolzat el col·lectiu LGTBI.
9: Doncs per la ràdio representa precisament un orgull haver compartit amb d'altres companys i companyes, tant de la biblioteca com de l'Espai Jove, com també de l'Escola Municipal de Música i Dansa, amb una activitat que és despenjar penjar la bandera de l'orgull LGTBI a l'edifici on nosaltres treballem cada dia, i en aquesta ràdio que des de sempre doncs està a favor dels valors i també recolzant sempre també el col·lectiu LGTBI o qualsevol altre tipus de col·lectius. Nosaltres som una ràdio amb valors i evidentment això també ho hem de potenciar i participar en tot tipus d'activitats.
8: El Centre Cultural així ha penjat la bandera LGTBIQA+ en el marc de la Setmana de l'Orgull.
1: I des de dijous podem veure a la Biblioteca Aigües Toses una exposició que porta per títol Desviars. També té molt a veure amb la celebració del Dia de l'Orgull.
8: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
10: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
2: Mm-hmm. Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
10: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats, i llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
2: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
10: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
2: És a dir, que la...

0: és monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
1: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vingui, es doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
0: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
2: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
3: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va fer per a fer el cartell d'aquest any de l'Orgull, i com era tota la relació amb l'art i tal, pues em van decidir pues també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra, que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han utilitzat en els últims Orgulls per a fer els cartells i les samarretes i això.
1: Quina tècnica has utilitzat en aquesta? En pronoms? Es diu pronoms?
3: Sí, és il·lustració digital. Està feta tota... Està dibuixat en digital. I
1: es pots explicar una miqueta què podem veure, què representa cada cosa?
3: Sí, a veure, en aquesta peça el que volia fer era una representació de cada... de distintes persones dintre del col·lectiu. I donant èmfasis a, pues, tant a racialitat, a la edat... O sigui, fer que siguin representacions tant de persones trans com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que fora una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Uh-huh. I aquesta va ser una... Aquesta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull enmig.
1: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
3: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Aquestes, pues, mira, van anar sortint. Va ser, la idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
1: Després torna una miqueta a la de la perla. És una obra que si la mires i l'enetges una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
3: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb l'emblema que vam fer l'any passat, que és la perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra perla, que és directament el símbol de l'orgull.
1: La perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llens?
3: Esta perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital. Sí.
1: Però sembla que sigui pintada.
3: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant, o sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
1: Imagino que la de la perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
3: Sí.
1: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la perla?
3: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que seguirà la Mona Lisa del Baix Llobregat.
1: Deixant de banda les seves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
3: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla, tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Mm-hmm. Ha sigut una bona lesió. Jo no sé, per destacar, és que hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim, bueno, mentira, s'acaba davant, aquí aquesta més gràfica, que és una xica d'aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de desde México,

0: que són, no me'n recordo ara, bueno, d'això te puc parlar més, Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
1: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
2: I els actes del Dia de l'Orgull es van celebrar el passat cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre, amb l'obra Con M de Mujer, organitzada per al Centro Cultural Andaluz. I el diumenge amb la pintada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, una activitat infantil a càrrec de Transversal, el grup de famílies trans de Sant Andreu de la Barca. L'acte es va realitzar a les 6 de la tarda a la plaça Font de la Roda. I aquest dilluns a 6:15 de la tarda, a l'hora del conte, ara em dic Joana, a la Biblioteca Aigüestoses. Aquest dimarts, un webinar de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa a les escoles velles. Serà 11:15 del matí. Dimecres, dia 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa a la sala Federico García Lorca, una activitat organitzada per al Centro Cultural Andaluz, i serà a partir de les 7 de la tarda. I l'acte central serà aquest dissabte a partir de les 7 a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb una rua reivindicativa pels carrers de Sant Andreu de la Barca, la lectura del manifest i diferents actuacions, a més de sopar a la fresca, show drag i PDAs, i també el servei de Punt Lila. També organitza l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Esplai Pingüí, les Castellers de la Droc, l'agrupació cultural Aigüestoses i també Transversal. Serà l'acte central del Dia de l'Orgull, com dèiem, aquest dissabte 4 de juliol a les 7 de la tarda.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I ara, tot seguit, en el Via Directa, l'espai de la Xova en sèrie, les sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal la calor?
2: Pues malament.
0: Què? Fatal.
2: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho he
2: de dir. Ja ho saps, tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador, perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
3: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
2: Som-hi.
3: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava temporada.
2: Sí.
3: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
2: Ah.
3: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
3: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
2: Sí.
3: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
3: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
2: Sí, home, que era un cura.
0: Alma. Sí.
2: Que era un cura.
3: Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
2: A veure.
3: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a gent que l'escollís, vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
2: aquesta
3: sèrie.
2: I es va estrenar a les...
3: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
2: És a dir, que a la una de la matinada.
3: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
2: Jo...
3: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta, però guardada en un calaix.
2: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt
3: Mediaset. És a dir, ja estava feta. No, no, és que, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
2: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
3: És com que diu, surto a la ràdio, sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs, endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Date.
2: A veure, la
3: idea... Si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no sé.
2: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada. Eh?
0: Què dius?
2: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Però això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em vaig quedar flipant. La Sandra Berneda,
2: sí.
0: Que és catalana, em sembla.
2: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... De cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
2: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
2: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que...
3: Que per no. Cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí? És a dir, on es feia això?
3: Això es feia 4.
2: Ah. Sí, correcte.
3: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
2: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de la sèrie està bé.
3: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
2: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar millor horari a la seva cadena principal.
3: Està en un moment complicat.
2: Sí. Ànims, eh?
3: No,
0: gens ni mica.
3: Els pobres treballadors sí, els que manen,
2: correcte.
3: Mira tu, haver pres millors decisions.
2: A veure, els pobres treballadors... Sí, sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
3: Treballadors ja se m'entén.
2: Sí, sí, correcte. Sí. Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
3: Què volem mirar?
0: Què volem
3: mirar? No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó.
2: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
3: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
2: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
3: De lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc, s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
2: Home... Alguna li caure.
0: És que últimament els estius a mi se va caient complicant molt, eh? Però a veure si aquí el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
3: M'és igual.
2: Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i sí. Es nota tant qui ha fet cadascun.
3: Home, segur.
2: Perquè a nivell del format del guió...
3: No, sí, per no? Les sèries per que s'han...
0: No, per l'estil.
3: Ah,
0: però
3: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
3: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
3: que vol mirar.
0: Un... Oh,
3: perquè jo no
0: sí,
3: veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
3: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
3: En parlarem després. Abans, venga, jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
3: Que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
1: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Ben Acid. Their tyranny's getting worse.
1: You continue to turn down my generous offers.
5: My family, our five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure.
3: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
3: És a dir, és una sèrie de l'oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
3: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
2: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries...
2: Sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
2: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
2: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu.
2: Pues venga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gadeu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we missed the sign for the highway.
6: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
10: Can I help you?
6: We got on a detour off the highway and cell service around
10: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
2: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo, i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: New Flowers.
2: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. No, Michael,
3: no.
2: Pot ser?
3: No,
2: o Michael era ell?
3: Ni idea.
2: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la, com dic, per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, la mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava bé.
2: I tu?
0: Doncs pues mira, estava bé que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
2: És el que t'he dit, que el primer no l'he trobat.
0: Ah, m'ho has dit. Pues mira, sí, no, sí. No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
3: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
3: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són capítols absolutament autoconclusius i en format documental. ¿Vale? Ah,
0: vale.
3: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
10: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
11: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
12: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
13: Se veían los agujeros de bala.
14: ¿Qué va a pasar?
15: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
16: De pronto se había desatado la locura.
17: Connor Stallions era el rey del cuadrilátero.
18: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
19: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
20: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
21: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
22: Esto va más allá del deporte.
23: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
24: Y de repente toda mi vida cambió.
25: Un momento, una mala decisión.
26: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
3: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
2: Sí.
3: Explica la seva història des de... Va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador... La veritat és que són durs, algun dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
3: Sí, a part aquí està... són diverses... Ja agafen diverses històries de les que expliquen. Molt bé. De moment són d'això de que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
2: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Carai. Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixa la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però, no, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament. I ja està, ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No, no,
2: sí. No, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen, toquen molt fort.
1: Vale, vale.
2: Llavors, pues, per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, no, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que me diga quién es. ¿Tú?
5: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Nahayin.
6: Respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
5: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
6: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD jamás descansará.
7: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto... aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai!
1: No passa res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que, les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah! Ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: sí. Bueno, està
1: si
2: bé.
1: No, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te no, saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale,
3: fes-ho com vulguis.
2: Després arribarà al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per aquí?
3: Sí, ho he confirmat. Ah, vale. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
8: Ballo de llisatges.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit enguany. Suits.
9: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
10: You are looking at the best closer this city has ever seen.
11: Closer, huh?
12: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
13: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
14: The Chilton Hotel on Park Avenue.
15: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100, quan? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo ho sé, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és, no trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és molt llarga, jo vaig estar un any, però no es fa pesada.
3: O sigui, que no passa és que... No,
1: si... Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toca mirar-se.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs yeah. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Refanal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: No, un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, pot ser si vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits sempre estarà en alguna de les que sí. Tinc jo, no en tinc cap mena dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic... he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és
2: si
3: el que passa.
2: Si t'ho proposis, no. En 2 mesos...
3: Que no m'ho vull proposar.
1: Si 2 mesos mirar Suits? No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com, vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només una sèrie.
3: Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al dia.
2: Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, sí. No sé... Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però hi ha temps per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: ¡Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío!
8: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? ¡Qué emotivo!
11: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
16: El mundo ha cambiado, papá.
8: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
17: No se preocupe, los dos son multigénero.
8: Ajá. ¿Somos multigénero?
17: ¿5 estrellas?
8: Voy a darte 4.
2: King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada l'any passat van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant era raríssim. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet mal?
3: No, això el micro.
2: El micro s'haurà fet
1: clar,
2: mal, sí.
1: Clar.
2: Micro. Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això tu t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus?
1: Ai,
2: fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la ley.
18: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
19: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
20: La sociedad está jodida con gente así.
18: ¿Jodida según quién? Mis clientes están contentos.
20: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
21: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
18: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Sí. Bueno, és, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament ni a la vida real.
1: Exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office,
3: sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols, és un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció, i Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers, i està per en vídeo i té 3 capítols. Aquests segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'orills, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes 2, bàsicament, perquè... són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
22: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music? Yes, it's our last day. We're out of time.
23: I'm not giving up. We're going to keep operating.
24: Richard, I am selling the building.
25: Only love. Make it rain.
26: Dispatch. Restaurant is flooded. Deliveries cut us off.
27: We're going to run out of food.
1: Yo no lo he visto, ¿eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: No, crec que...
2: És una sèrie que indueix a més molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... hem començat dient el que volem veure aquest estiu, jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure, no?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama, la nova temporada. No sé si has de tirar la cinta. Ahí está.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu, i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades, i bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler. El polígamo, Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor. Bueno. Una mica bastant lligat.
2: Sí, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar. Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No, si no, les no podem t'has mirar, de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no les miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Per sí. Canvi, a fi.
1: I dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. Un consell de la Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Les sèries de televisió protagonistes en el via directe amb aquest espai de l'Això va en sèrie, un espai dels companys de la xarxa ràdio per les diferents emissores municipals de Catalunya.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Can Salvi reforçarà la seguretat de les piscines d'estiu amb un servei de vigilància. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat dia 6 de juny, s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que han generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Davant d'aquests fets, a partir del dissabte 27 de juny, les instal·lacions comptaran amb un vigilant de seguretat durant totes les hores d'obertura. Segons el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, l'objectiu de la mesura és garantir la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
3: Demà, justament, demà dissabte 27 de juny, entra en funcionament un servei de vigilància i de seguretat aquí a les piscines d'estiu de Can Salvi. Comptarà, llavors, aquesta instal·lació de la piscina de Can Salvi amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les hores d'obertura de la piscina. Des de l'obertura de les piscines d'estiu el passat 6 de juny s'han produït un seguit de conductes i comportaments incívics que ha generat malestar i incomoditat a les persones usuàries. Llavors aquí l'Ajuntament ha reaccionat i posa en funcionament aquest servei de vigilància i de seguretat. Davant dels fets que han passat darrerament, a partir d'aquest 27, repeteixo, les piscines comptaran amb el vigilant de seguretat totes les hores i l'objectiu de la mesura és garantir justament la convivència i que es compleixin les normes d'ús de la piscina i de l'ordenança municipal de civisme recentment aprovada.
2: A partir d'ara serà obligatori accedir, o sigui, identificar-se per accedir a les piscines. Per què s'ha adoptat aquesta mesura i com funcionarà la pràctica?
3: Efectivament, les persones hauran d'entrar amb identificació, ja sigui el carnet de temporada o també mitjançant el DNI o el document acreditatiu amb la fotografia. D'aquesta manera tindrem una traçabilitat més clara sobre les persones que entren i prèviament identificades. I si passés qualsevol circumstància, doncs podrem identificar aquestes persones amb més rapidesa. No?
2: En aquest sentit, com serà la coordinació entre el vigilant de seguretat, el personal de piscines, la policia local, en el cas que es produeixi una possible incidència?
3: Doncs, com bé dius, s'ha elaborat un protocol d'actuació amb l'Ajuntament, amb la policia local, per quan calgui la seva presència a aquestes piscines i d'aquesta manera triangular entre el personal que hi ha la instal·lació, la policia i el vigilant de seguretat per fer que l'operatiu sigui més àgil i més efectiu.
2: Les sancions, anuncieu sancions que poden arribar fins a 3.000 euros i fins i tot no es descarten accions penals. En quins casos s'aplicaran aquestes mesures? Per què s'han decidit?
3: Com bé dius, les sancions que s'aplicaran a comportaments incívics seran les que s'estipulen en el reglament d'ús dels equipaments esportius i si és el cas, també s'aplicaria l'ordenança de civisme amb sancions que poden arribar fins als 3.000 euros. No es descarta la presentació de demandes penals contra les persones que puguin realitzar accions que vagin en contra de la seguretat i salut de les persones usuàries a les piscines d'estiu. El que volem transmetre és deixar clar que qualsevol comportament incívic o manca de respecte amb altres usuaris o usuàries de la piscina tindrà conseqüències.
2: La presència d'aquest vigilant és una mesura excepcional per aquest estiu? Es planteja que es pugui mantenir en futures temporades o que s'allargui durant la tardor i l'hivern?
3: De moment respon a aquesta demanda de la ciutadania durant aquest any, aquesta temporada, el que resta de temporada, i no descartem que en successives temporades també implementem aquesta mesura.
2: Per acabar, quin missatge li agradaria traslladar a la gran majoria d'usuaris que fan un ús correcte de les piscines i que s'han vist afectats per aquestes situacions i que ara podran gaudir d'un vigilant de seguretat?
3: Que estiguin tranquil·les i tranquils, que vinguin a gaudir d'aquesta instal·lació magnífica que tenim a Sant Andreu de la Barca, de les piscines municipals, que ajudin també, no?, amb l'exemple del gaudi d'aquesta instal·lació amb la resta d'usuaris i al final és una feina d'equip, com hem dit moltes vegades, això depèn de totes i tots, que tots puguem gaudir tranquil·lament en respecte amb les altres persones que hi són a la instal·lació, a la piscina, perquè tothom pugui gaudir d'una forma pacífica, d'una forma tranquil·la aquesta piscina.
2: A partir d'aquest dissabte 27 de juny, les piscines municipals de Can Salvi comptaran amb la presència d'un vigilant de seguretat en coordinació amb la policia local durant totes les seves hores d'obertura.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents de Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar molt bé amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, a una bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, així que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys, torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja haguem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Exacte.
0: Ja, com tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueram doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Doncs, bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Doncs, bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus, Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot,

0: Mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una palangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Sí, pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això no està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, lo mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo, pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudarem moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara, doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs, com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Unice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Unice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Ja està en marxa la campanya de visibilització i sensibilització LGTBI. Passejant per la ciutat ja es poden veure els nous segells LGTBI-friendly a molts comerços de Sant Andreu de la Barca, un distintiu que permetrà identificar aquells establiments que assumeixen un compromís actiu amb la diversitat i la no discriminació. Les agents cíviques des d'aquest dimecres ja han repartit l'adhesiu i, segons el regidor Javier Romero, la campanya ha tingut una molt bona rebuda.
4: Aquestes enganxines d'establiment LGTBI-friendly que hem iniciat com a campanya des de l'Ajuntament juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Andreu de la Barca és una acció més dins del programa de l'orgull que realitzem durant aquest mes, i el que volem és visibilitzar doncs, que els nostres comerços també se sumen a aquestes accions visibilitzadores i reclamadores de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI.
3: Què significa ser LGTBI friendly? Quan ens posem aquest distintiu al nostre comerç, què significa?
4: Doncs quan ens posem aquest distintiu, doncs el nostre establiment es visibilitza com un espai amable, un espai respectuós i un espai doncs, tolerant en tot.

0: totes les persones de la ciutat en aquest sentit, no? I ser aquest espai amable també has d'haver doncs, un espai de protecció davant alguna potencial agressió que es pugui patir al carrer. El que volem és que els nostres comerços doncs, es tegeixin amb la nostra comunitat i que es vegin com espais més de la nostra ciutat, no? Amb veïns i veïnes de la nostra ciutat que ens entenen i ens tenen en compte també.
1: Per què es va decidir posar en marxa aquesta iniciativa? Com va néixer? M'expliques que està en el marc del programa, però explica'ns una miqueta més en profunditat.
0: Bueno, és una iniciativa que, com dic, ha anat de la mà de l'ACSAP i el que hem buscat és, doncs, sempre treballem per com et diria, dirigir accions a diferents sectors, en diferents temàtiques, en diferents formats, no? Llavors, dins les campanyes de l'orgull, doncs no només ens adrecem a les persones joves o als infants, o ho fem només a través de xerrades o d'actes reivindicatius, sinó que en aquest sentit el teixit comercial és un agent més de la nostra ciutat i per tant també els hem d'incloure doncs, a les nostres iniciatives, a les nostres polítiques també.
1: Com ha estat tinguent aquesta iniciativa? Hem vist que les agents cíviques ja s'estan passejant, ja han passat per algunes zones del municipi.
0: Sí, és una campanya que ha iniciat recentment. Com comentes, l'equip d'agents cíviques de l'Ajuntament s'està ara doncs, apropant als comerços i informant de tota la campanya i animant a que s'adhereixin. L'ACSAP també ha ajudat molt en aquesta difusió i bueno, de moment podem dir que tenim una resposta positiva, tenim ja coneixement de bastants comerços que s'han començat a adherir i ben aviat doncs, podrem veure moltes d'aquestes enganxines als aparadors de la ciutat.
1: Amb aquest nou distintiu es vol reforçar el paper dels comerços com a agents de cohesió social i convivència. La presidenta de l'Agrupació del Comerç i Servei de Sant Andreu de la Barca, Vanessa Arroyo, celebra que aquesta iniciativa dona un valor afegit als comerços.
2: És un valor afegit, o sigui, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament prengui aquestes polítiques pel comerç local és un valor afegit i pels consumidors que han d'entendre que, bueno, han de saber que el comerç local és un establiment d'entesa, és un lloc de refugi, val? I que poden comptar amb el comerç local doncs, per qualsevol cosa.
1: Establiments que vulguin ser LGTB-friendly, com ho han de fer? En el cas de que no hi passi les agents cíviques, ens estiguin sentint i diguin, ostres, jo també vull tenir l'enganxina, com ho han de fer?
2: Posar-se a contacte amb l'Ajuntament o, en tot cas, als nostres socis de l'ACSAP els hi donarem el suport amb enganxines o, bueno, amb tot el suport que ens han donat també l'Ajuntament.
1: Com ha estat rebuda la iniciativa entre els comerços?
2: Doncs molt bé. La veritat és que està està sent molt ben rebuda i bueno, hi ha molta participació i moltes ganes.
1: Quin paper ha jugat l'associació en aquest projecte?
2: Bueno, doncs hem estat en les diferents regidories, Igualtat, Participació Ciutadana, hem estat, component tot el que s'havia de fer, tema de les agents cíviques, amb els tècnics, les tècniques de l'Ajuntament, doncs quina sensibilització s'havia de tenir i com podia apropar-se al comerç i com podia ajudar el comerç local amb aquesta iniciativa.
1: Creieu que aquesta iniciativa ajudarà a atraure clients que abans potser eren més reticents a entrar a segons quins establiments? Hi ha molts establiments que hi ha gent que té prejudicis, hi ha gent que té segons quins pensaments. Potser el fet de tenir aquestes enganxines obre la porta a molts altres col·lectius.
2: Sí, i tant que sí. O sigui, el comerç local està per tothom. Està per tothom, està per la gent gran, està per la gent jove, per el que no tingui un telèfon, és un local de refugi. També estem amb la regidoria d'Igualtat per tema de polítiques de violència domèstica. O sigui, és el valor afegit que té el comerç de Sant Andreu de la Barca i els comerços de tots els pobles. No, això no és una plataforma que truques o que fas scroll i també la comanda a casa. Això és tenir això un valor afegit i que és un puesto de recolliment i de que si tu necessites ajuda en qualsevol moment i en qualsevol de la teva vida, O sigui, que sàpigues que el comerç local dona més.
1: Sabem que les agències cíviques ja s'estan passejant per Sant Andreu de la Barca, oferint aquestes enganxines, que molts establiments ja l'han agafat. Quin objectiu us marqueu? Us marqueu algun objectiu de X establiments, d'alguna zona?
2: Home, ens encantaria, i sobretot tots els comerços de l'ACSAP segurament s'adheriran, perquè a més els hi hem fet promo, els hi hem explicat aquesta iniciativa, i bueno, és, al cap i a la fi, és tenir més clientela i poder donar un servei més al poble i a la gent.
3: Desenes d'establiments de la ciutat ja s'han adherit a la campanya i han posat el distintiu visible als seus aparadors, així posant en marxa el nou segell LGTB-friendly als comerços de Sant Andreu de la Barca.
4: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimarts. Més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: És dilluns, dia 29 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem d'algunes informacions relatives al ple municipal del mes de juny, que es va celebrar el passat dijous i, com és habitual, es va poder seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu. I també parlarem de les diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. Ja sabeu que aquest dissabte tindrem l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal i durant tot el mes de juny s'estan realitzant diferents activitats amb motiu del Dia de l'Orgull, des de la penjada de la pancarta de l'Orgull a l'edifici de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o la penjada de la bandera LGTBI al Centre Cultural Aigüestoses. Repassarem totes aquestes activitats avui en aquesta via directa. També comptarem amb l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Comencem una nova edició del Via Directa, l'edició d'avui dilluns, dia 29 de juny.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una modificació del pressupost municipal. Ha formalitzat la integració dels béns al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua al Servei Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha concedit el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la Societat del Casino i l'aprovació per unanimitat d'una moció d'alcaldia per impulsar la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi. La sessió també ha estat marcada per l'anunci d'una reorganització del cartipàs municipal que modifica les competències de diverses regidories, crea una nova àrea de serveis generals i redefineix l'estructura organitzativa del govern local amb l'objectiu de millorar la coordinació dels serveis municipals i reforçar les polítiques públiques en àmbits com l'habitatge, la participació ciutadana o el desenvolupament econòmic. Un ple que va iniciar-se amb el condol del consistori per les víctimes i totes les persones afectades pel recent terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Tot seguit s'ha llegit el manifest institucional a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, que celebra el dia 28 de juny, i la sessió també ha inclòs la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans. També s'ha fet lectura, com és habitual, de les persones que han mort en el darrer mes per violència masclista. Un dels principals punts de la sessió ha estat l'aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost únic municipal d'aquest 2026. Un ple municipal on ha aprovat el suplement de crèdit d'uns 54.400 euros per executar la segona fase de pavimentació de l'aparcament del Josep Pla. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de FEM, en Comú Podem i Vox, mentre que el PSC, Partit Popular i Som Sant Andreu han optat per l'abstenció. El ple també ha autoritzat dues comptabilitats perquè treballadores de municipals puguin desenvolupar una segona activitat professional fora del seu horari a l'Ajuntament. El ple també ha acordat per unanimitat proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals de Sant Andreu de la Barca de l'any 2027 siguin el 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major, i el 30 de novembre, coincidint amb la festivitat de Sant Andreu. Un altre dels punts destacats ha estat l'aprovació per unanimitat de la mutació de Manial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets escrits al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua. Aquest acord permet formalitzar jurídicament la incorporació de totes les infraestructures, instal·lacions o béns municipals vinculats al servei de l'aigua dins de la concessió metropolitana de subministrament d'aigua, garantint-ne la continuïtat i la correcta gestió. El ple també ha acordat concedir el guardó Lluís Nicolau i d'Olver a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria històrica i per la seva contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del municipi. Aquest reconeixement ha estat aprovat amb els vots favorables de FEM, PSC, PP, Som i En Comú Podem, mentre que Vox hi ha votat en contra. Durant l'apartat dedicat a donar compte a l'activitat d'alcaldia i al govern municipal, l'executiu local ha anunciat una important reorganització del cartipàs municipal que comporta canvis en diverses regidories i també serveis de l'Ajuntament. Segons ha explicat Marc Giribet, l'alcalde, la remodelació respon a la voluntat de reforçar l'acció de govern i agilitzar la gestió municipal i adaptar-la a l'organització interna als nous reptes de la ciutat. Una de les principals novetats és el trasllat de la regidoria d'habitatge des de l'àrea del territori i sostenibilitat fins a l'àrea de drets de la ciutadania i polítiques socials. La responsabilitat de l'àrea passarà a recaure a la regidora Eunice Martín. L'objectiu de reforçar les polítiques d'habitatge com un dret social i oferir una resposta més integral davant de l'emergència habitacional. En l'àmbit de seguretat, el servei de via pública s'integrarà dins la regidoria de seguretat ciutadana, protecció civil i via pública, dirigida pel mateix alcalde. El govern considera que aquesta reorganització permetrà millorar la coordinació amb la policia local i agilitzar la tramitació d'autoritzacions, inspeccions i actuacions sobre l'espai públic. També es modifica la fins ara regidoria de control ambiental de les activitats, que passarà a denominar-se regidoria de control de les activitats i s'incorporarà a l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat, sota la responsabilitat del regidor Miquel Àngel Abril. Pel que fa a la participació ciutadana, el regidor Javi Romero assumirà també les competències en matèria de transparència. La regidoria regidoria passarà a denominar-se Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, reforçant així les polítiques del govern obert, participació ciutadana i rendició de comptes. Entre les novetats més destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals, integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila i neix amb la voluntat de reforçar l'organització interna de l'Ajuntament i millorar la coordinació dels serveis municipals, incrementar l'eficiència administrativa. Aquest cartipàs també actualitza denominacions de diverses regidories. La regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a dir-se Regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà el nom de Regidoria de Drets Socials i la regidoria d'Educació, Infància i Família passarà a denominar-se Regidoria d'Educació, Infància i Famílies i la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI es convertirà en Regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBIQ+. Pel que fa a les mocions, la moció de Vox sobre un nou model de repartiment dels ajuts municipals ajustat a la realitat social ha estat rebutjada amb els únics suports de Vox i el Partit Popular. També ha estat desestimada la proposta de Som Sant Andreu per elaborar un reglament que reguli les audiències públiques. Tot i comptar amb el suport del PSC i el Partit Popular, i els vots en contra de FEM, en Comú Podem i Vox han impedit la seva aprovació. El Partit Popular tampoc ha aconseguit tirar endavant la moció relativa a la regularització massiva d'immigrants aprovada pel govern de l'Estat, que només ha rebut el suport de Vox. La segona proposta dels populars, centrada en la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff i el reforç de les mesures de vigilància per garantir el compliment d'horaris d'ús, també ha estat rebutjada. Malgrat obtenir el suport de PSC, Som, Partit Popular i Vox, els vots contraris del govern municipal de FEM i en Comú Podem han estat suficients per tombar-la. La sessió ha finalitzat amb l'aprovació per unanimitat d'una moció presentada per l'alcaldia per impulsar la climatització integral de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. L'acord reflecteix el consens dels grups polítics municipals sobre la necessitat d'adaptar els centres educatius a l'increment de les temperatures derivat del canvi climàtic i garantir unes condicions adequades tant per l'alumnat com també per al professorat. I finalment el ple municipal finalitzava amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. I a continuació, valoració d'aquest ple per part dels diferents portaveus. Valoració de FEM Sant Andreu a càrrec de la coportaveu de FEM Sant Andreu, Anna Serra.
1: Doncs avui d'aquest ple de juny destacaria sobretot la càrrega política de les mocions i m'agradaria començar sobretot per l'orgull, en realitat, de que hi hagin grups que posin tant en valor l'audiència pública, que recordem que és una proposta que FEM Sant Andreu va iniciar, va crear aquí al municipi i que permet a tota la ciutadania poder venir a les 6 a l'Ajuntament una hora abans del ple per poder preguntar qualsevol cosa al govern o a l'oposició, a qui vulgui, per tant, total transparència i exposició davant dels nostres veïns i veïnes i que avui hi hagin grups municipals que posin en valor aquesta iniciativa portant propostes sobre la mateixa, malgrat és veritat que aquests últims mesos hem vist que hi ha molts grups que o directament no es presenten, cosa que és incongruent d'altra banda, i també altres grups municipals que no ve la totalitat del seu grup, doncs home, no, tenim una mica de controvèrsia en aquest tema, que per una banda ens alegra que posin en valor aquest acte de transparència i de participació ciutadana, tot i que d'altra banda lamentem aquesta incoherència, no?, de voler regular-ho tot massa i no participar quan oferim que els regidors puguin venir. També estem d'enhorabona perquè l'alcaldia ha presentat una moció sobre la climatització a les escoles. Penso que aquest és un pas molt important per la ciutat, tenir un acord municipal per poder fer les primeres passes en la climatització dels nostres centres educatius, millora la qualitat educativa no només de l'alumnat, sinó també l'entorn laboral de tot el professorat i personal que treballa al centre. Per tant, estem molt contents de que aquesta proposta que hem portat al plenari doncs hagi tingut un consens ampli.
0: Per la seva banda i a la seva valoració, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, ha estat crític amb l'alcalde i també ha estat crític amb el govern municipal.
2: Aquest ple ha tingut molta història. Hi ha hagut una part que ha sigut el Festival de la Demagògia que fa l'alcalde i que està encomanant als regidors, perquè realment avui ha arribat en algun tipus d'explicació per sortir-se per un costat i no enfocar el tema, jo diria pràcticament el paroxisme, eh? Jo no he vist exercicis de demagògia tan intensos com el d'avui, eh? O sigui, i a més és un govern que diu coses al ple i que no se sostenen. Jo invitaria la gent al bar, perquè farem un ús de bar els propers dies, perquè diuen moltes coses que no són certes. I a més, amb el tema, per exemple, de la pista de Johan Cruyff, uns veïns demanen unes solucions i ells donen voltes, quan el que han de fer és d'actuar. I també em fa retrets a l'oposició de si preguntem o no preguntem, arribarà un punt que ens hauran de dir ells com hem d'actuar. Això és la nova política? Això és la nova política? Això ja no s'ho creu ningú. Que continuïn com vulguin, perquè els veiem més desorientats que mai, però la gent ja no s'ho empassa. Aquesta demagogia no s'ho empassa. Perquè tu quan la utilitzes és perquè penses que l'altre s'ho empassarà, però la gent ja no s'ho empassa. I després, doncs, en aquest ple s'han assolit coses també significatives, lluitar de forma conjunta contra aquest canvi climàtic i adequar climàticament als centres escolars de Sant Andreu de la Barca. Això és positiu. Com és positiu, doncs, tallar aquelles mocions que volen dividir-nos, sigui a través dels immigrants, sigui doncs, a través de la diversitat. I, en definitiva, jo crec que és un ple en el qual hem tornat a veure un govern profundament desorientat i que ataca a l'oposició perquè no té eines per donar respostes a les necessitats de la ciutadania.
0: I continuen amb les valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics en presència al plenari municipal. Les valoracions del coportaveu de Vox, Amador Vázquez.
3: Bueno, el pleno de junio ha sido un pleno interesante, la verdad es que ha sido interesante. Hemos podido ver el posicionamiento de los grupos políticos ante nuestra moción y ya hemos visto que han optado por ayudar al pobre jeta y no al pobre currante, que ellos están encargando de que un trabajador sea trabajador y pobre, cuanto antes un trabajador en este país, hace años, muchos años, pues podía trabajar una persona de la familia, mantener la familia y llevar una vida honrada y completa, pero ellos se dedican a hacer pobres para mantenerlos al límite y tener que vivir de su caridad. También me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante esta tragedia y decir que nosotros estamos apoyando ya desde hace tiempo al pueblo venezolano en que recupere todo el dinero que presuntamente le ha sido robado por los dirigentes de los partidos que aquí se ponen tan buenos y tan ufanos y tan defensores de la libertad, e intentar que devuelvan el dinero que le ha sido expoliado al pueblo venezolano, que ahora buena falta les hace. Después, el alcalde, darle las gracias al señor alcalde en lo referente a la de las plagas. Nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la moción, pero vemos que está aprovechando las ideas que nosotros aportamos en el plan antiplagas, y por lo demás, pues nada, un pleno entretenido con lo del Johan Cruyff y toda esta gente, con lo de la Audiencia Ciudadana también. Entonces yo no sé para qué eligen a los concejales, si se entiende una democracia participativa. Los ciudadanos, al menos nosotros este es nuestro estilo, vienen, nos cuentan a nosotros sus problemas y nosotros como representantes de los ciudadanos, pues somos los que los ponemos en el pleno. Igual es por vagancia y es mejor que lo digan aquí y no atenderlos y tener que estar pendiente del ciudadano para trasladar sus problemas, que para eso no lo han elegido, no para que vengan ellos aquí, expliquen lo que quieran y después ellos lo utilicen en su rédito.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, ha fet referència a la moció que ha presentat en el ple municipal, que finalment ha estat rebutjada, una moció per regular el reglament de les audiències públiques.
4: Bueno, un pleno donde hemos demostrado una vez más que es un grupo municipal que va de corazón, que está con el pueblo, que está con San Andrés de la Barca, que le interesa lo que sucede en nuestro municipio y que, bueno, en la parte resolutoria aprobamos unas medidas importantes que van a contribuir al crecimiento de nuestra ciudad y en las mociones sí que pues nos posicionamos a favor de la moción de del PP de la pista, Johan Cruyff, que hemos visto en la audiencia pública cómo hay vecinos que están molestos, que están incómodos y que se necesita, yo introduje una palabra que han repetido algunos, que es escucha activa, que es no es escuchar y salir corriendo y resolver, no, es precisamente escuchar de verdad, hacer empatía y tratar de solucionar. Esto requiere mucha empatía, lógicamente, y priorizar las cosas. Nuestra moción fue rechazada, fue aprobada por el PCC y por el PP, pero bueno, en Común Podem, Vox y FEN, pues realmente han visto que no había que reglar o reglamentar la audiencia pública. Yo sí pienso que es necesario que el alcalde tenga turno de palabra, que marque la dinámica, es importante, pero que realmente la audiencia pública se demuestra que viene cada vez más gente, y la sensación es que muchas veces pues hay personas que quieren participar y que realmente por cuestión de tiempo. Y resalto nuevamente, hoy empezamos el pleno 13 minutos tarde y el pleno merece un respeto.
0: Dues mocions rebutjades del Partit Popular en el ple del mes de juny. Aquesta és la valoració de la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda.
5: Bueno, un pleno intenso, como solemos hacerlo habitualmente, más de 3 horas y media. Lo cierto es que para nosotros se ha de destacar que se recoge lo que es la ampliación del parking del Josep Pla, que era muy necesario, y por lo tanto con la modificación presupuestaria eso sí se recoge. Lo que es cierto es que no estamos de acuerdo con las prioridades del equipo de gobierno, porque, por ejemplo, ampliar el asfalto del parking son 37.000 euros y hacer unos grafitis 65.000 euros. Yo creo que ampliar un parking hubiera sido una prioritaria nuestra, no es el caso de este equipo de gobierno. Y luego estamos profundamente agradecidos a los vecinos del carrer Berguedá por la acogida que ha tenido nuestra moción, en la cual solicitamos que se le den unas soluciones a estos vecinos. O sea, no es incompatible practicar el deporte con convivir con ello, simplemente es querer facilitar la convivencia. No es por lo que está el equipo de gobierno, han venido aquí en audiencia pública, incluso en el pleno nos han dado millones de vueltas, pero no dan la solución, y creemos que precisamente nosotros estamos aquí en representación de nuestros vecinos y para darles soluciones, no decirles que tengan paciencia y a ver cómo evoluciona esta pista, que ya se está viendo que hay muchísimas llamadas a la policía local por ruidos, porque se hace fuera de horarios, y no son capaces de retroceder, porque si se han equivocado, no pasa nada, pero se le puede poner solución. De hecho, el alcalde ha dicho, yo no he dicho que no se vaya a poner un vallado. Cuando tú escuchas esto es porque realmente en el fondo saben que se han equivocado. Y por otro lado, pues bueno, es la técnica del espejo, en el que el alcalde pues vierte sobre ti pues todo lo que está viendo en sí mismo, es decir, una demagogia absoluta. Ya están aquí las elecciones, me lo va a decir usted, señor alcalde, que tiene iniciado 40 proyectos en el último año de mandato. Creemos que la planificación es buena, y sobre todo la gestión de un ayuntamiento, y este gobierno pues se ha dormido un poquito y ahora lo quiere poner todo en marcha y todo a la vez, ¿no? La ciudadanía merece algo más, y las mentiras pues para las canciones.
0: I finalment, l'última valoració del ple municipal, la valoració de la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos.
6: Bueno, pues se acercan las elecciones y se empieza a notar en el pleno la tensión que supone, pues eso, que cada grupo municipal quiere hacer, pues, leña del árbol caído para poder sacar su rédito electoral. Yo, desde En Comú Podem, destacaríamos, como siempre, trabajo, trabajo y trabajo. Destacaríamos 3 puntos importantes. 1, el consenso que se ha dado en el pleno a partir de una moción de alcaldía para trabajar con la Generalitat algún tipo de convenio de acuerdo para naturalizar los patios escolares de cara a la calor y para climatizar las escuelas de nuestra ciudad para que los niños y las niñas puedan estar en mejores condiciones. Eso por un lado. Por otro, que seguimos dando pasos para trasladar la competencia del agua de nuestro municipio al área metropolitana. En este caso hemos aprobado pues el traspaso de todo lo que son los bienes, las cañerías, los depósitos, la titularidad, para que puedan asumir la gestión del agua de la ciudad. Y por último, hemos hecho una modificación presupuestaria importante de remanentes diferentes que han ido sobrando de adjudicaciones para poder hacer en la segunda fase del proceso de asfalto del parking del Josep Pla, que va a permitir pues la creación de 80 más 80 nuevos aparcamientos que, por supuesto, van a ser un alivio para esta ciudad con tantos coches.
0: L'última de les valoracions, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, les valoracions dels diferents portaveus i grups polítics municipals al ple municipal ordinari del mes de juny de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L'àudio del ple íntegre també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El ple municipal ha donat a veu al manifest de la gent gran per reclamar tolerància zero davant del maltractament. Representants del casal de la gent gran han llegit en el plenari el manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, que reclama més prevenció, recursos i també implicació social per protegir els drets de les persones grans. I és que el ple municipal de Sant Andreu de la Barca va iniciar precisament la sessió ordinària d'aquest mes de juny amb la lectura del manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament de les persones grans, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa, que se celebra cada 15 de juny.
8: Com vostè ja saben, perquè hem estat aquí diverses vegades, com cada any venim al manifest de la gent gran, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Catalunya, i llavors nosaltres volíem fer un tracte, el que fem, estem amb una entitat també que l'Ajuntament va signar un conveni amb el CEAP. El bon tracte, un dret sense edat, respostes al maltractament a les persones grans. A motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència i l'abús i el maltractament de les persones grans, el Servei Especialitzat de l'Atenció de les Persones organitza el que ja va ser el dia 19, el bon tracte i uns drets sense edat de resposta al maltractament de les persones grans. Ara ja.
9: Manifiesto el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña contra el abuso y el maltrato a las personas mayores. Las Naciones Unidas designaron el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Con motivo de esta jornada, desde el Consejo de las Personas Mayores de Cataluña, reafirmamos que los derechos humanos de las personas mayores son tan absolutos como de los como de cualquier otra persona. Por ello, reiteramos nuestro compromiso de trabajar por la protección, la dignidad y el respeto de sus derechos. El abuso y el maltrato son una realidad que existe en una respuesta colectiva. Pedimos la implicación de toda la sociedad, el entorno familiar, las amistades, el vecindario y la ciudadanía en general. Necesario reforzar la prevención, mejorar la detención y la atención a las víctimas, impulsar mecanismos eficaces y denuncia y sanción. No es admisible que las personas mayores no denuncien por miedo a perder su autonomía, sufrir represalias o dejar de recibir el apoyo para su cuidado. Además, las situaciones de emergencias como las catástrofes o las pandemias afectan de forma desproporcionada a este colectivo e intensifican su vulnerabilidad. Esta realidad tan compleja a menudo permanece invisible y presenta un marcado sesgo de género, ya que afecta especialmente a las mujeres.
8: Por ello, exigimos dignidad y respeto. Todas las personas con independencia de su edad tienen derecho a vivir con dignidad y respeto. No debe tolerarse ninguna forma de maltrato físico, psicológico, económico, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacológico o cualquier otra índole. Reconocimiento de sensibilización. Instamos a todas las administraciones públicas a reconocer el maltrato como una vulneración de los derechos humanos y a incrementar la sensibilización social sobre, en realidad, solo para abordarse de manera eficaz desde el conocimiento y reconocimiento. Prevención. Es necesario impulsar más programas de prevención activa para erradicar el maltrato a las personas mayores, así como protocolos de actuación coordinados y medidas que promuevan sus derechos, su autonomía y su bienestar. Intervención, apoyo y recursos. Reclamamos una intervención efectiva por parte de todas las administraciones públicas ante las situaciones de abusos o maltrato. Es imprescindible garantizar recursos adecuados para las personas mayores afectadas, incluido apoyo emocional, asesoramiento jurídico, servicios sanitarios, alternativas de alojamiento seguro. Nadie debe vivir una situación de maltrato. Responsabilidad jurídica. Exigimos que las administraciones públicas asuman plenamente su responsabilidad en la protección de las personas mayores y adopten las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar los casos de maltrato. La impunidad no tiene cabida. En este Día Internacional manifestamos con firmeza que una sociedad que cuida y respeta a las personas mayores en su sociedad, con futuro, lucharemos juntos para construir entornos seguros, libres. Defender los derechos de las personas mayores es defender la dignidad de toda la sociedad. Barcelona, 15 de junio de 2026.
0: I ara, tot seguit en el Via Directe, donem més detalls de la renovació del cartipàs municipal que es va retre a compte el passat dijous en el ple municipal.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat una reorganització del cartipàs municipal que compta amb canvis en diverses regidories i serveis municipals amb l'objectiu de reforçar l'acció de govern, millorar la coordinació entre departaments i adaptar l'estructura municipal als nous reptes de la ciutat. L'alcalde Marc Giribet va presentar les modificacions durant el ple municipal del mes de juny, on va explicar que el decret té a veure amb una modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern i va destacar que els canvis afecten tant a la denominació de diverses regidories, com també la redistribució de competències i la creació d'una nova àrea de gestió.
1: Aquest decret té a veure amb la modificació del cartipàs i l'organització municipal del govern municipal. En aquesta modificació es canvia la dominació d'algunes regidories, per exemple, control ambiental de les activitats, es passa a dir control de les activitats. La regidoria de Medi Ambient, lluita contra el canvi climàtic i drets animals, es passa a dir regidoria de Medi Ambient, canvi climàtic, sostenibilitat i drets animals. La regidoria de Participació Ciutadana es passa a dir regidoria de Participació Ciutadana i Transparència. La regidoria de Serveis Socials es passa a dir regidoria de Drets Socials. La regidoria d'Educació, Infància i Família es passa a dir regidoria d'Educació, Infància i Famílies. La regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI es passa a dir regidoria d'Igualtat, Feminismes, en plural, i Drets LGTBIQ+. La regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil es passa a dir regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Això són els canvis de les denominacions. Es crea una nova regidoria, que és la regidoria de Serveis Generals, i en aquesta regidoria formarà part o s'agruparan diferents serveis, com per exemple govern obert, planificació, arxiu, gestió del coneixement, contractació i gestió patrimonial. Per tant, serà una regidoria que aglutinarà els diferents serveis que actualment estan, diguéssim, disseminats o alguns que no tenen fins i tot regidoria assignada. Evidentment, aquesta regidoria s'incorporarà a l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert. A més, la modificació i les noves adscripcions de les regidories aniran de la següent manera. La regidoria de Control Ambiental salta de la regidoria de Territori a la regidoria de la Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat. Per tant, aquesta regidoria i aquests serveis es mouran a les actuals dependències, no físicament, sinó en quant a gestió i direcció política de l'àrea que comentava, Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. La regidoria d'habitatge s'annexa a l'àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials, abandona l'àrea de Territori i, diguéssim, s'adscriu en l'àrea de Drets a la Ciutadania i Polítiques Socials. I, per últim, com els explicava abans, la regidoria de Serveis Socials, de nova creació, s'annexa o s'adscriu a Serveis Generals i Govern Obert. A més, hi ha una reestructuració... Serveis Generals i Govern Obert, disculpeu.
0: L'alcalde Marc Giribet també va anunciar els noms dels regidors i regidores que ocuparan les noves regidories i d'altres que canvien de titular. Regidors que ocuparan algunes d'aquestes noves regidories.
1: I, per últim, la reestructuració dels nomenaments que tenen a veure amb els regidors de govern, com a conseqüència de totes aquestes modificacions de la regidoria i la creació de la nova regidoria, queda de la següent manera. La regidora Eunice Martín serà la regidora d'habitatge, el regidor José Javier Romero serà el regidor de transparència, el regidor Miquel Àngel Abril serà el regidor de control de les activitats, el regidor Xavier Vila serà el regidor de Serveis Generals i el regidor, jo mateix, Marc Giribet, serà el responsable del servei de via pública que s'annexa a la regidoria de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Via Pública. Aquests són els canvis que es produiran en aquest decret o que ja s'han produït en aquest decret i que donem compte en el plenari de la corporació.
0: Nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Entre les novetats destacades figura la creació d'una nova regidoria de serveis generals integrada dins de l'àrea de serveis generals i govern obert. Aquesta nova responsabilitat serà assumida pel regidor Xavier Vila, tindrà com a missió reforçar l'organització interna de l'Ajuntament, millorar la coordinació dels serveis municipals i incrementar l'eficiència administrativa. La organització també compta amb l'actualització de la denominació de diverses regidories amb la voluntat d'adaptar-les a una realitat social institucional més actual. Així, la regidoria de Medi Ambient, Lluita contra el Canvi Climàtic i Drets Animals passarà a anomenar-se regidoria de Medi Ambient, Canvi Climàtic, Sostenibilitat i Drets Animals. La regidoria de Serveis Socials adoptarà la denominació de regidoria de Drets Socials, mentre que la d'Educació, Infància i Família passarà a dir-se regidoria d'Educació, Infància i Famílies. Finalment, la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI finalment actualitzarà el seu nom i es convertirà a la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI Plus, incorporant una denominació més inclusiva i alineada amb la terminologia actual.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest diumenge s'ha celebrat el Dia de l'Orgull LGTBI. A Sant Andreu de la Barca, el passat divendres, es va realitzar el desplegament de la pancarta que presideix l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu de la setmana del 28J, uns dies en què reivindica el Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu. El regidor de LGTBI, Javier Romero, ha destacat la importància de continuar visibilitzant la lluita del col·lectiu.
3: Avui, dia 26 de juny, commemorem el que serà diumenge el 28J, el dia de l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i trans, el que es coneix com el Dia de l'Orgull. I bé, aquest acte que acostumem a fer de despenjar la pancarta a l'Ajuntament pot semblar una cosa humil, però al final és enviar un missatge a la ciutadania i a les persones LGTBI, en particular de la nostra ciutat, que és que l'Ajuntament està per elles, l'Ajuntament es preocupa d'elles i que a l'administració sempre trobaran un lloc que vetlla pels seus drets i les seves llibertats.
2: Amb la despenjada d'aquesta bandera es dona l'inici a la programació d'activitats pel 28J. El 28J no serà l'acte central, l'acte central serà la següent setmana.
3: Sí, bé, amb el programa que vam presentar de l'Orgull hem presentat un seguit d'activitats que abarquen realment tot el mes. Sí que és veritat que en aquest cap de setmana, que seria com el mes central per la data, tenim diferents activitats, com és la funció Coneme de Mujer del centre Cultural Andalús, que es troba dins d'aquest programa Orgull, ja que doncs posa en valor la figura de les artistes folklòriques del nostre país, que sempre han estat molt arrelades a la cultura del col·lectiu LGTBI. També tenim una activitat a càrrec de Transversal, que és la entitat de famílies amb infants i joves trans, que doncs faran un acte simbòlic molt maco de pintar la bandera al terra de la passada de la Font de la Roda. I després continuarem amb altres activitats, com la setmana que ve tenim un contacontes a la biblioteca i tanquem diguem-ne aquesta primera part amb l'acte central el proper dissabte 4 de juliol amb col·laboració amb l'agrupació de joves de la ciutat.
2: Bueno, per acabar, si vols fer una crida que la gent s'assumi a les activitats en el marc de 28J.
3: Doncs sí, com a regidor de drets de LGTBI, per mi és, valga la redundància, un orgull que la ciutat estigui compromesa amb el mes de l'orgull LGTBI i fer crida a tota la ciutadania a sumar-se. Evidentment, les lluites no es guanyen soles i per tant no és una qüestió només de les persones LGTBI, sinó de totes aquelles persones aliades i demòcrates, doncs, que lluiten també per els drets humans de les persones, i en concret ara parlem dels drets de les persones LGTBI.
2: D'altra banda, el portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, també ha celebrat el gest i ha remarcat que el seu partit sempre ha estat al costat del col·lectiu.
4: Home, és un dia important, no? Jo crec que cada vegada que aquest Ajuntament fa públic i fa que tothom vegi a l'entrada de la ciutat que som una ciutat que apostem pels drets, per la igualtat de drets i per la justícia social, jo crec que és una bona data. I les activitats doncs programades doncs són àmplies, són variades, i no hem de deixar en cap moment de reivindicar doncs els drets del col·lectiu, que en molts llocs i sobretot en moltes situacions, també aquí al nostre país, doncs pateixen situacions de violència, de desigualtat, de menyspreu, i en aquest sentit que l'Ajuntament doncs digui fermament que apostem per la diversitat i cuidem a tots els nostres veïns i veïnes, jo crec que és molt important.
2: Des del Partit dels Socialistes, com valoreu la importància d'una visibilitat al col·lectiu i de sumar-se al 28J?
4: És absolutament clau. Nosaltres com a partit ho hem fet sempre i ho continuarem fent, no? Estem al costat del col·lectiu, doncs, reivindicant al costat d'ells, lluitant al costat d'ells, i per tant jo crec que no fallirem en cap moment, no? És un col·lectiu molt important que pateix molt en molts àmbits, que encara hi ha molta feina a fer de sensibilització, de visibilització i d'acceptació per part de tota la societat, i més en una època en la qual veiem aquests discursos d'odi que atenten contra la diversitat, que hem d'aturar-los, i una forma d'aturar-los és deixar ben clar que Sant Andreu de la Barca té orgull i gaudeix de l'orgull dels seus ciutadans i ciutadanes.
2: A més, la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, ha reivindicat la celebració de l'orgull.
5: Ayer colgamos la bandera LGTBI en la biblioteca y hoy acabamos de desplegar la pancarta del 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI Plus, para reconocer a quienes lucharon por ser quienes eran cuando esto suponía discriminación, persecución y silencio. Gracias a toda esa lucha, hoy vivimos con más derechos y con más libertad, pero hay que recordar, y es un momento especialmente importante para recordarlo por los discursos de odio que se están generando, que todavía hay personas que sufren discriminación, que sufren agresiones o acoso por su orientación sexual o por su identidad de género. Y por eso el orgullo sigue siendo tan necesario para que todas las personas podamos sentirnos orgullosas de quién somos y de quien amamos sin miedo. La diversidad es un valor que nos enriquece, que nos hace una sociedad mejor y que sin duda fortalece nuestra democracia. Y desde En Comú Podem y desde el gobierno de Sant Andreu de la Barca, donde participamos, seguiremos trabajando para construir un municipio más libre, más seguro y más igualitario, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sean quienes sean y amen a quienes amen.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha penjat així la bandera de l'orgull LGTBI amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament del Col·lectiu.
1: I un dia abans d'aquest acte en el Centre Cultural Aigües Toses, que aplega els serveis de la Biblioteca Municipal, de la Ràdio, també de l'Espai Jove i de l'Escola Municipal de Música i Dansa, es va fer el desplegament de la bandera LGTBI.
2: El Centre Cultural Aigües Toses ha penjat per primer cop la bandera LGTBIQA+. Ràdio Sant Andreu, l'Espai Jove, la Biblioteca Municipal Aigües Toses i l'Escola Municipal de Música i Dansa han col·locat de manera conjunta el distintiu al balcó de l'edifici municipal, una iniciativa conjunta dels serveis del Centre Cultural Aigües Toses impulsada pels equipaments municipals per promoure una societat més justa, inclusiva i respectuosa. Lourdes Rodríguez, treballadora de l'Espai Jove, ha assegurat que ha estat un orgull impulsar la iniciativa.
6: La veritat és que ha sigut un orgull per nosaltres poder impulsar la iniciativa de fer la penjada, ja que mai s'havia fet al Centre Cultural Aigües Toses, i bueno, que tots els companys ens hagin donat suport a la iniciativa, bueno, ens fa estar super agraïts i molt contents.
2: Per què és important mantenir aquesta... Per què és important penjar la bandera de l'orgull LGTBI en el marc d'aquesta iniciativa de donar visibilitat al col·lectiu?
6: Bueno, al final és una forma de reivindicar el col·lectiu i de donar suport a totes aquestes persones que ho necessiten, encara que ja es facin altres activitats. Penso que és molt important donar visibilitat des de tots els centres de l'Ajuntament.
2: Ferran Canyada, director de la biblioteca, ha relatat que l'acció ajuda a formar part de la societat i defineix la biblioteca com un ens que interacciona i col·labora amb la societat.
7: Doncs per la biblioteca és una oportunitat d'anar formant mica en mica part del poble, de la ciutat, vaja, més que poble. Ha de ser això, la biblioteca, un organisme viu que interacciona i que, doncs, això col·labora amb la societat.
2: Què et sembla que sigui la primera vegada que s'hagi penjat la bandera, que hàgiu participat, i sobretot perquè és important seguir donant visibilitat al col·lectiu?
7: Bé, segurament que sigui la primera vegada no és el meu rellevant, simplement, doncs, que s'hagi fet, no?, és el meu rellevant. I el que pugui significar, bé, doncs, si més no, la visibilitat, això, primer punt.
2: I a més, en aquest sentit, tenim una exposició en el marc de l'orgull.
7: Sí, l'Acollim és una exposició feta per l'agrupació de joves, i la biblioteca, com comentava abans, doncs hem d'oferir aquest espai públic on la ciutat es pugui manifestar.
8: Finalment, Jordi Milian, cap d'informatius de Ràdio Sant Andreu, ha afirmat que representa un orgull participar-hi i ha assegurat que la ràdio des de sempre ha recolzat el col·lectiu LGTBI.
9: Doncs per la ràdio representa precisament un orgull haver compartit amb d'altres companys i companyes, tant de la biblioteca com de l'Espai Jove, com també de l'Escola Municipal de Música i Dansa, amb una activitat que és despenjar la bandera de l'orgull LGTBI a l'edifici on nosaltres treballem cada dia, i en aquesta ràdio que des de sempre doncs està a favor dels valors i també recolzant sempre també el col·lectiu LGTBI o qualsevol altre tipus de col·lectius. Nosaltres som una ràdio amb valors i evidentment això també ho hem de potenciar i participar en tot tipus d'activitats.
8: El Centre Cultural així ha penjat la bandera LGTBIQA+ en el marc de la Setmana de l'Orgull.
1: I des de dijous podem veure a la Biblioteca Aigües Toses una exposició que porta per títol Desviar-se. També té molt a veure amb la celebració del Dia de l'Orgull.
8: La Biblioteca Municipal Aigües Toses acull Desvirats, una exposició d'art LGTBIQ+, organitzada per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca. Diferents artistes d'arreu de Catalunya i de fora del territori expressen i visibilitzen les inquietuds del col·lectiu a través de l'expressió artística. Antonio Membrive, membre de la grupa, ha sigut l'encarregat d'organitzar l'exposició.
10: Va ser un treball que vam començar en grup, no? Però al final sí que ha portat molt de pes de contactar a les artistes. I doncs ha estat una selecció buscant de diferents llocs, de persones que han col·laborat en altres exposicions LGTBIQ+, de contactes, i així una mica fent bola de neu hem arribat a una representació d'artistes molt diversa.
11: Si ens donem una volta per l'exposició, veiem que hi ha obres que no tenen res a veure una amb les altres. Aquestes, per exemple, que és de Sandra Cabanyes, és com molt surrealista, diria, no, jo no l'entenc, però no té res a veure, per exemple, aquella en blanc i negre, que és hiperrealista. Què heu buscat? Que hi hagi una miqueta de tot? Què podem trobar la gent que vingui aquí? Com li explicaries?
10: Sí, jo diria que l'objectiu principal que teníem amb l'obra era representar diverses realitats. I llavors hem buscat gent diversa, de diferents identitats, gèneres, orientacions sexuals dins del col·lectiu, gent diversa també en els estils i en les temàtiques que parlen, no? Tenim temàtiques des de referències a la cultura pop fins a temàtiques sobre la precarietat, l'opressió i d'altres potser més decoratives, no? És un ampli ventall de temes i de mirades.
11: Mm-hmm. Ens pots dir quines són les obres que us ha costat més venir que portar aquí? M'imagino que seran obres més internacionals, i després quines són de la zona més pròxima?
10: Bueno, la veritat que totes les artistes han mostrat molta disposició a participar i a cedir les seves obres. Això ha estat voluntari i no hem hagut d'insistir a ningú, no? Totes les persones que ens han contestat perquè volien participar. Sí que tenim des d'artistes locals, artistes de Catalunya, ja siguin catalanes, però també de Mallorca, de Comunitat Valenciana o de Mèxic, que viuen aquí a Catalunya, i també tenim alguns artistes internacionals d'Argentina i de Mèxic.
11: És a dir, que l'obra que ha vingut des de més lluny, quina seria?
10: Les obres d'Antonix Medina, de Parani Llamas i de Blue Evelyn són les que venen de Mèxic i d'Argentina. Uh-huh. I després, per destacar-te alguna obra, aquesta obra de l'Ismael Álvarez, Identidad en Duelo, l'ha fet expressament per aquesta exposició.
11: Uh-huh. Aquesta obra l'ha fet expressament per aquesta exposició, i per què ha acabat resultant aquesta obra? Veiem que és una jove que li ploren els ulls, que li ploren de colorins.
10: Sí, jo crec que quan ens ho va explicar volia reivindicar una mica la lletra T en el col·lectiu LGTBIQ+, no? Cada vegada la part gay tendeix a monopolitzar molt i a tenir més visibilitat que les altres, i amb aquesta obra el que volia era destacar precisament les identitats trans.
11: Molt bé, doncs per acabar, si vols fer una crida que la gent participi, vingui, es doni una volta i apreciï l'art, sobretot en aquest marc de l'orgull.
10: Doncs sí, esperem que vingui moltíssima gent. Tenim l'exposició fins al 30 de juliol, és a dir, que estarà més d'un mes, perquè pugueu venir a veure una diversitat d'obres que són molt interessants, que conviden a la reflexió i també són molt xules de veure.
8: Joaquim Palomar, artista participant a Desvirats, que ha posat cara al cartell del programa de l'Orgull d'enguany, ens explica la seva obra d'art.
12: Mira, les meves obres són... Bueno, és aquesta aquí davant, que és la de la perla, de la monada que fa... Pues esta obra es va a hacer para hacer el cartel de que está en el orgullo, y com era tota la relació amb l'art i tal, doncs vam decidir doncs, també exposar-la. Tinc aquesta i tinc una altra que és una que són, bueno, les meves obres és que són les que s'han

0: de persones trans, com no binàries, com racialitzades, com persones amb diversitat funcional. I això, sobretot, que farà una representació i que cada una siguera un color de la bandera. Mm-hmm. I aquesta va ser una... Esta ha sigut una reinterpretació, perquè el que van fer va ser el cartell de fa dos edicions de l'Orgull, i vam fer una camiseta, la composició era circular i posava Orgull enmig.
1: Com ha sigut l'elaboració d'aquestes il·lustracions? Les vas fer, quan et van trigar en fer-les? Com va ser la inspiració? Com és el teu procés de creació?
0: Pues, a veure, depèn, és que depèn de l'obra. Estes, pues, mira, van anar sortint. La idea era que foren, això, representar diferents persones del col·lectiu i de diferents entitats, per això el tema dels pronoms. I van anar sortint, o sigui, va ser paulat, no sé, en un temps, però que van començar a sortir.
1: Després torna una miqueta a la de la Perla. És una obra que, si la mires i l'analitzes una mica, recorda una mica la Mona Lisa, no?
0: És la Mona Lisa, directament. O sigui, no és... És la intenció era fusionar una obra pictòrica que fora molt reconeguda, com és la Mona Lisa, amb la... l'emblema que vam fer l'any passat, que és la Perla, la geganta que vam fer en la grupa l'any passat, i que s'ajuntaran i continuar, pues, donant-li el protagonisme com a la nostra Perla, que és directament el símbol de l'Orgull.
1: La Perla no és una il·lustració, no? Com això? No. És a llenç?
0: Esta Perla no, és una il·lustració digital també. També està feta en il·lustració digital.
1: Sí. Però sembla que sigui pintada.
0: Sí, però bueno, és una altra tècnica de... Però perquè van els pincels i tal, però és com... Sí que està pintat com si fora un óleo, però està fet en digital. O sigui, està pintat per... en una escala de grisos i després muntant. O sigui, té una altra tècnica diferent a aquesta d'ací.
1: Imagino que la de la Perla és una il·lustració que necessita més temps, més elaboració.
0: Sí.
1: Veiem que en el fons hi ha Montserrat, també hi ha la passarel·la, o sigui, la palanca. Uh-huh. En què et vas inspirar per fer aquest fons, donar-li fons a la Perla?
0: Volíem que fora la mona del Gisa del Baix Llobregat, per això que sortirà la sobretot la palanca, perquè es vegara, també es veu l'església en un costat, i és perquè es vegara la Sant Andreu i Montserrat de fons, que siguera la Mona Lisa del Baix Llobregat.
1: Deixant de banda les teves obres, quines obres com a artista t'han cridat l'atenció en aquesta exposició?
0: A veure, en cridem molts, perquè han sigut molt de temps mirant i tal, i totes tenen algo que te parla tant o de una problemàtica o d'un sentiment o d'un tipus d'art, i són, la veritat és que són totes molt diferents, però que conjuguen molt bé totes juntes. Ha sigut una bona lesió. Jo no sé, per destacar, és que n'hi ha tant gent d'aquí del poble com és, pues, aquí darrere que tenim... Bueno, mentira, la cara davant. Aquí, aquest home és gràfica, que és una xica aquí del poble, i tenim també, pues, gent que ha participat des de México, que són... No me'n recordo ara. Bueno, d'això te puc parlar més. Antonio, que ha sigut el que ha estat més amb tots els artistes, però n'hi ha coses molt xules.
2: L'exposició artística Desviarts estarà oberta al públic fins al 31 de juliol.
3: I els actes del Dia de l'Orgull es van celebrar el passat cap de setmana, dissabte a les 8 del vespre, amb l'obra Con M de Mujer, organitzada per el Centro Cultural Andaluz. I el diumenge amb la pintada de la bandera de l'Arc de Sant Martí, una activitat infantil a càrrec de Transversal, el grup de famílies trans de Sant Andreu de la Barca. L'acte es va realitzar a les 6 de la tarda a la plaça Font de la Roda. I aquest dilluns a 6:15 de la tarda, a l'Hora del Compte, ara em dic Joana, a la Biblioteca Aigüestoses, aquest dimarts, un webinar de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa a les escoles velles. Serà 11:15 del matí. Dimecres, dia 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa a la sala Federico García Lorca, una activitat organitzada per al Centro Cultural Andaluz, i serà a partir de les 7 de la tarda. I l'acte central serà aquest dissabte a partir de les 7 a l'esplanada del Mercat Setmanal, amb una rua reivindicativa pels carrers de Sant Andreu de la Barca, la lectura del manifest i diferents actuacions, a més de sopar a la fresca, show drags i PDAs, i també el servei de Punt Lila. També organitza l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Esplai Pingüí, les Castellers de la Droga, l'agrupació cultural Aigüestoses i també Transversal. Serà l'acte central del Dia de l'Orgull, com dèiem, aquest dissabte 4 de juliol a les 7 de la tarda.
4: Som informació. Som entreteniment.

0: Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I ara, tot seguit, en el via directe a l'espai de la Xova en sèrie, les sèries de televisió amb els companys de la xarxa ràdio.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal la calor?
2: Pues malament.
0: Què? Fatal.
2: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, tu
2: no és algo nou. Ja ho saps tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
3: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui. Perquè tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
2: Som-hi.
3: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava temporada.
2: Sí.
3: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
2: Ah.
3: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
0: Una
3: façana i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
2: Sí.
3: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
3: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de
2: sí, home,
3: Ella,
2: que era un
3: maldita
2: cura.
3: Alma.
0: Sí.
3: Vale, cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
2: A veure.
3: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors. Quarta posició pel que fa a gent que l'ha escollit. Vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
2: ah, ja,
3: aquesta
2: ja,
3: sèrie.
2: I es va estrenar a les...
3: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
2: És a dir, que a la una de la matinada.
3: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
2: Jo...
3: Que és una sèrie llegit que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
2: Això ho fa molt, sí? Això ho fa molt mediàcet.
3: O sigui, ja estava feta. No, no, és que, no, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
2: Això fa molt mediàcet. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
3: Això és el que diu, surto a la ràdio. Sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posa-la després de First Date.
2: A veure, la
3: home,
2: idea...
3: si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no sé.
2: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard a l'hora anunciada.
0: Què dius?
2: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, perquè em va quedar flipant. La Sandra Berneda,
2: sí,
0: que és catalana, em sembla.
2: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posar en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones... de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
2: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
2: ho ha fet final... fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que
3: no. Per cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí?
3: És a dir,
0: on
3: jo...
0: no es feia això?
3: Això es feia 4.
2: Ah. Sí, correcte.
3: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que 4 no es feia. I es fa a Telecinco. Bueno,
0: ha
3: passat a la principal.
2: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, de la sèrie.
3: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
2: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, pues és normal que rescati els productes que millor funcioni i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
3: Està en un moment complicat.
2: Sí. Ànims, eh?
3: No, els pobres treballadors sí, els que manen.
2: Correcte.
3: Tu, pres millors decisions.
2: A veure, els pobres treballadors... Sí, sí, els pobres treballadors sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
3: Treballadors ja se m'entén.
2: Sí, sí, correcte. Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a aquest estiu.
3: Què volem mirar?
0: Què volem mirar?
3: No és el mateix que el que mirarem.
0: Tens raó, tens raó.
2: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
3: Perquè jo no us enganyaré, de lo que he ficat no sé si arribaré a veure més de dues coses.
2: Jo sí.
0: Més de què has dit?
3: De lo que us he ficat no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he
0: ficat. Jo et dic que de les cinc s'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
2: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'acaben complicant molt, eh? Però a veure si aquí el tenim tranquil·let.
2: A veure.
0: Qui vol començar?
3: M'és igual.
2: Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i sí. Es nota tant qui ha fet cadascun.
3: Home, segur.
2: Perquè a nivell del format del guió...
3: No, sí, per no? Les sèries que s'han...
0: No, per l'estil.
3: Ah,
0: però
3: jo pensava que deies per les sèries.
0: No.
3: Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
3: que vol mirar. Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no.
3: Per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
3: En parlarem després. Abans, jo, aquesta pot ser que la... Que la vega. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Vinga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
1: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Ben Acid. Their tyranny's getting worse.
1: You continue to turn down my generous offers.
5: My family are five abandoned souls, now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure...
3: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
3: És a dir, és una sèrie de l'oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wiley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona segur.
3: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
2: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries...
2: Sí. Les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
2: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mires? Ah, què fem? Un bloc?
2: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu. Doncs
2: pues vinga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we missed the sign for the highway.
6: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
6: Can I help you? We got on a detour off the highway and cell service around here.
10: Got your family with you?
0: Tu diràs.
2: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo i tothom me la plantejo